0: Buenas noches,
1: sí,
0: señor.
1: Que no sé si acaba de... No crec que s'acaba dient recuerdos a su señor.
2: Clar, segur que sí. Segur que més d'una dona...
0: Sí, home, li ha dit.
2: Que no era soltera, se n'ha anat a fer unes escapades...
0: Sí, un bivac.
2: Un bivac.
0: Sí, un bivac.
2: Amb en Bertín Osborne.
0: Sí.
2: Que ha de ser divertit posar el Bertín Osborne. Bueno, el bivac no té tenda de campanya,
0: el bivac és... No, el bivac és a plena nit, eh?
2: A plena nit.
0: Sí, sí.
2: Però imagina't haver-lo de fotre dins la tenda de campanya, aquest home.
0: Vamos a ver.
2: Fes un munt a la tenda de campanya.
0: ¿Y dónde va esto? ¿Dónde va? Si no sabía cuinar, si no sabía res.
2: Martín, me ha encantado que hayas venido a escuchar tu propia sección, ¿eh?
0: Y que estoy aquí escuchando, digo, esto no me acordaba. Me están contando aquí cosas que ya no me acordaba de tanto año que hace, qué maravilla.
2: Hem escoltat fa un moment aquest fragment de l'entrevista al programa Mi casa es la tuya, amb Mariló Montero, que el primer que fa servir-li diu, què quieres? Diu, una copa de vino.
0: Una copita de vino,
2: una copita al dia? Hay que tomarla, eh?
0: No
2: hace daño.
0: A mi fa molta gràcia les paròdies aquestes.
2: Tiene una propiedad de quina crema hidratante, te deja la frente despejada, diu ell.
0: A mi fa molta gràcia aquestes imitacions que han fet al programa del José Mota i així. A cada cop volta és una copa immensa, no? Una copita de vino. Ja sabeu, hi ha una copa que hi cap allà 3 litres, com a mínim. És divertit.
2: A les senyores que passen per casa seva, per la seva sala d'estar o pel seu llit, fins i tot, o en els llits dels hotels d'Espanya, potser els hi diu bona noche, senyora, bona noche, senyora, o, si són italianes, els hi diu

0: Bé,
1: quina producció, Borne, quina producció més dels 90, això?
0: Sí, a banda de recordar que és un home molt mujeriego, no sé com es diu en català, mujeriego, però molt Don Juan, un
1: sí,
0: Don Juan,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: A part de tots aquests programes que hem mencionat, n'ha fet alguns altres, perquè Antena 3 ha fet Genio y Figura, també. Mm. Va fer La cara divertida, Trato hecho, que és un programa que jo me'n recordo d'aquest programa, Verano Noche. Va ser col·laborador de la Maria Teresa Campos a Cada dia.
1: Bueno, i el de Scavengers és recordadíssim.
0: El de Scavengers també, sí.
1: Mare meva, quin... És que jo sembla impossible que es pogués
0: Scavengers fer. Potser és dels menys recordats, com també, crec jo, és sí. dels menys recordats, un programa que va fer entre l'any 2005 i 2006 a Televisió Espanyola, que es deia Ancagua, i que era d'animals.
1: Ostres, sí.
2: Muy bien, que pasen las mascotas.
0: I llavors el que feia era posar una antifaz en els convidats.
1: Ah.
0: Hi havia l'Ara de Bildos en aquest tall que escoltarem. I llavors els hi portava animalons de tota mena, amb els ulls tapats, a veure què eren. I s'espantaven, i miraven.
3: No sé, no...
4: Yo te decía empezar
2: por
4: la derecha.
3: Por allí.
2: Por allí.
3: Por allí.
2: Bueno, pues entonces mira, esto es fácil. Ay, ay.
3: El regalo cumpleaños,
2: cógemelo. No, si no se lo va a comer el anillo, no te preocupes.
1: Va haver una època que es feia molt, això, a televisió. Sí, sí. Eh?
0: Recordo que hi havia un programa que es deia Este es mi gente,
1: sí.
0: que es feia a Canal Sur,
1: sí.
0: a les autonòmiques, vaja,
1: sí.
0: Que presentava Jesús Vázquez,
1: que sí,
0: i que era
1: sí.
0: molt divertit i d'aquesta mena.
1: I ficaven la mà dins d'una urna,
0: sí,
1: no?
0: Una, sí, això, sí. d'una urna, sí.
1: sí
0: Parlant
1: sí,
0: de les autonòmiques, sí. aquest home ha poblat les grans televisions, les grans cadenes de televisió d'aquest país, però també ha fet moltes coses a les autonòmiques, com, per exemple, a Canal Sur va presentar Esta canción va por ti, Un beso y una flor va presentar a Canal 9, Gente con chispa, aquest programa que et deia, de Canal Sur, que també va presentar ell entre el 99 i el 2000, i ara presenta, que encara està en antena, El show de Bertín, que és un programa que s'emet a Canal Sur, a Telemadrid, a la vegada, no?
1: Con,
0: simultani.
1: Que està el Sevilla, també, i tota esa gent que estan, sempre van comentant allò. Oye, tu alguna vegada... Que li pregunten al Bertín. O sigui, al Bertín,
0: sí.
1: per encara que vingui el convidat, tu quantes vegades has cocinado? Jo no he cocinado nunca.
0: Jo crec que Bertín hauria d'anar a la revuelta.
1: Ah, pues mira, això estaria bé.
0: Amb el Broncano.
1: Sí.
0: Són un contrast bastant interessant.
1: Sí. Quantes vegades pregunti... a la setmana?
0: Sí,
1: te voy a decir yo todo lo que cobro, lo que tal. Sí, sí.
0: Ell és més anar a l'Hormiguero.
1: Sí.
0: Per una qüestió,
1: sí.
0: digue-li, ideològica.
1: Possiblement,
0: sí. Anem recollint, com et deia, amb la posició, diguéssim, privilegiada que ha tingut a les autonòmiques, que la gent no ho sabrà o no ho recordarà perquè TV3 no es va veure, però si alguna per Espanya, en alguns estius de fa 10 anys, sí, més de 10 anys, Bertín Osborne, més de 10.

0: Més de 10. Sí. Va presentar el Gran Prix del verano.
1: Ostres!
2: Buenas noches. Buenas noches a todos y bienvenidos un verano más a Gran Prix. Y van 12 ya. Bueno, como siempre, acompañado por nuestros invitados más pequeños. Y gracias, gracias, querido público, pero no cansaros que hay que aplaudir mucho esta noche.
1: Això.
2: Bueno, vamos a ver. Estoy aquí con...
0: No és el mateix que Ramonxo, t'he de dir.
1: És diferent, és diferent.
0: Sí. Ell no cantava la sintonia d'entrada, que em sembla un error. Vull dir, sí. Bertín hauria de cantar la sintonia de el Gran Prix i hauria d'haver fet algun passe davant la vaquilla, no ho va fer. No es presentava.
1: Està bé.
0: Per cert, hi ha una connexió entre el Gran Prix, o la sintonia del Gran Prix,
1: sí,
0: i una de les cançons que hem escoltat aquí. Perquè tu, solo tu, tentación, rosa roja en el mantel. Això és de Danilo Baona, que és l'autor de la cançó del Gran Prix, de la sintonia del Gran Prix.
1: Mira tu.
0: I ara la redundància final, que m'ha semblat espaterrant trobar aquesta versió en un dels darrers discos de Bertín Osborne, que va vestit com un cowboy a la portada.
1: Sí, me'n recordo. Sí.
0: Doncs aquesta, en aquest disc que va vestit com un cowboy a la portada, en un ranxo que té allà, sí, a Texas, o sí, no té, o Miami, diu, a veure, què versió? Què versió podríem meter?
1: Sí, este disco, no? De versione.
0: Doncs diu, oye, ponme una de Julio Iglesias.
1: Oi, què em dius?
0: Atenció, Julio Iglesias per Bertín Osborne.
3: Ey, oh, no vayas presumiendo por ahí.
1: Amb aquests tocs country, eh? Una mica d'un
0: llit. Sí.
3: Tu què sabes de mi?
0: Ara hi ha moltes dones, segurament senyores, de lactància en aquest moment radiofònic, sí, que estem vivint, amb Bertín Osborne, a aquesta hora de la matinada. Sí, senyora, vostè que està escoltant-nos.
1: Sí, sí. Vol dir que està l'ambient molt humit, eh?
0: Bertín Osborne, mira, com a persona no gaire, eh? Però com a cantant,
1: ai,
0: molt
1: quina
0: bé.
1: Quina veu que té, eh? Qui diu quina veu substitueixi per tot, eh? Sí. L'ambient està humit pel ventilador, vull dir.
0: Sí, i tant.
1: Sí.
0: Però jo crec que moltes dones,
1: xama,
0: i amb raó,
1: xama, sí,
0: a dia d'avui encara...
1: Sí.
0: Em permets una expressió així?
1: Bueno, no, home, i aquesta hora es pot dir.
0: Mullen una mica la calceta.
1: Home, sí, això ja senta. Ja
0: es posen una mica contentes, alegres. Clar que sí, senyora,
1: sí,
0: molt ben fet.
1: Sí. Pues, saps allò que diuen? Se l'eriza un poc la...
0: Això mateix.
1: Que han somiat. Han tingut algun de dir... Mira, si ara entrés per la porta al Bertín, li faria un poleomenta. Saps què vull dir?
0: Sí, i tant. Un poleomenta és el primer que li faria, segurament. Amb una mica de gingebre.
1: Sí senyor, que és molt sa. I després farien altres coses. Escolta, meravellós aquest homenatge que li hem fet, perquè, escolta, el que diem, al final la gent ens acompanya, forma part de les nostres vides.
0: I
1: per tant, recordar-los ens reconnecta, ens emociona, i li hem d'agrair el que ens hagi acompanyat. I ens ha fet riure i ens han fet emocionar més d'un cop. I això sempre és de xapó, com és el que
0: després,
1: fa.
0: Vull dir, és un home que, sense compartir res amb ell, no sé, vull dir, no connecto amb la persona, però potser una nit de copes potser que me n'aniria.
1: Riuríem, eh? Sí.
0: Deu ser divertit. Una nit.
1: Tenim alguns amics comuns amb els que aniríem a fer unes copes amb ell i riuríem molt, ja t'ho dic
0: jo. I tant.
1: En fi, Robert Calvo, un plaer, com sempre, escoltar-te i fins la propera setmana.
0: Adéu-siau, que vagi bé.
1: I tu si ves presumiendo por ahí, saps què vull dir?
0: Presumiendo por ahí.
1: Vinga, cucho un

0: va passar tal dia com avui, 1 de juliol del 1987. S'estrena El xip prodigiós. Aquell dia arribava als cinemes Inner Space, El xip prodigiós, una proposta que combinava elements d'aventura, d'humor i de ciència-ficció en un mateix relat. Dirigida per Joe Dante, la pel·lícula planteja una història centrada en un experiment científic que redueix una persona fins a dimensions microscòpiques i la introdueix dins del cos humà, un punt de partida que permet desenvolupar una narrativa plena de situacions imaginatives.
1: Aquí está. El teniente Tuck Pendleton se ha ofrecido voluntario para explorar un mundo nunca visto por el ojo humano.
2: Secuencia terminada.
1: Lo hará utilizando una tecnología secreta de microchips que el enemigo daría cualquier cosa por conseguir. Y para proteger el proyecto, un científico lo esconde en un lugar donde piensa que a nadie se le ocurrirá buscar. Dentro de Jack Potter.
0: L'acollida de la pel·lícula va ser molt positiva i amb el temps s'ha consolidat com un títol representatiu dins del cinema de ciència-ficció amb to de comèdia de la dècada dels 80. Recordem així que va ser un dia com avui, 1 de juliol del 1987, que s'estrenava als Estats Units, El xip prodigiós. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I són setmanes una mica diferents perquè tenim el futbol amb nosaltres, però sempre volem ser fidels a la nostra cita amb en Jordi González Guillem, amb el nostre coach de capçalera. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana més il·lusionat, no solament pel futbol, amb els aconteixements i molta calor, sobretot.
0: Exactament. Per tant, ets com un soplo d'aire fresco que ens acompanya, que ens dona aquesta companyia, que ens dona sempre aquests punts de reflexió, i avui ens vols parlar d'una corda molt llarga.
1: Sí, mira, una corda molt llarga referint totes aquestes persones que moltes vegades tenen, que mai s'aboten, tenen energia, tenen aquesta capacitat de resistència, aquesta resistència que jo dic, de dir, escolta, no es donen per vençudes o per vençuts mai, aquesta persona que qualsevol broma que li puguis fer, té corda, tio, té corda.
0: Aguanta, tira.
1: Aguanta, tio,
0: té marge.
1: Exactament, té marge. I sobretot també en expectatives laborals, professionals, esportives, tu dius, hosti, d'on treu aquesta energia d'aquesta persona? I això, mira, aquesta energia es treu de dos coses importants. Primer de tot, la motivació per fer l'activitat que puguis fer,
0: sí,
1: sigui esportiva, sigui laboral, sigui personal, familiar, el que sigui, i sobretot que et marquis un repte a la vida. Saps? Els reptes són molt importants poder-te marcar. I te diré més, tenen que ser rectes difícils però assolibles. M'entens?
0: Aquesta és la clau de l'objectiu, eh? Difícils,
1: sí,
0: exigents, però assolibles, eh?
1: Sí, perquè si no et desmotiva.
0: Clar.
1: I per això tens que tindre molta corda, perquè jo moltes vegades dic, quina paciència té aquesta persona, o aquest noi, aquesta noia, quina paciència... Saps per què tenen paciència? Perquè volen aprendre, perquè volen millorar, perquè volen socialitzar-se amb la gent, perquè respecten els demés, saps? I és una, aquestes persones que tenim aquesta corda, tu també la tens, eh?
0: Sí.
1: Jo també la tinc.
0: Sí.
1: Som admirables.
0: Intentes que, ja que tens... és una combinació, anem a dir, de, digue-li, genètica o talent, esforç, motivacions... Bueno. És una suma de moltes coses, però que té una missió també molt engrescadora a tothom, no? Perquè intentes, quan tens aquesta resistència o aquestes ganes de fer coses, intentes engrescar la gent que per diversos motius, pels que sigui, pot haver perdut aquesta il·lusió, aquesta estrella, aquesta motivació, no?, a tirar endavant. Quants cops escoltem a gent gran? No, jo ja és que no tinc... No, busca... i trobaràs coses que et poden motivar, coses noves que pots fer, records que pots, vivències que que pots recordar i que et poden motivar a fer coses noves, perquè el cervell necessita també recordar coses i fer coses noves.
1: Sí, no, l'important de tot és crear expectatives. És que a vegades saps el que passa? Que a vegades arriba un moment que crees unes expectatives que són molt complicades, en les quals tampoc estàs preparat o preparada, tampoc tens aquell plan que jo vinc d'entrenament per fer coses. És a dir, te crees uns reptes que potser no és que no tinguis la capacitat, no és el moment, saps com dir que no. I per això, aquestes persones que tenim aquesta corda, és important de que dius, bueno, és que la vida tens que tindre creativitat, tens que tindre persistència, sobretot persistència. I no anar-te mai per vençuda ni per vençut. Sí, perquè el resultat saps quan arriba, quan vas caminant pel camí cert. Com vas caminar per l'excel·lència, no per l'urgent. No, perquè moltes vegades hi ha gent que diu, escolta, és que aquesta gent té molta corda i tal. Saps per què?

0: perquè no es dona mai per vençuda. I sobretot una cosa, que els resultats, mira, les coses que s'assoleixen ràpid es perden ràpid.
1: Això és tan clar.
0: Sí, ho tinc claríssim. Jo
1: és,
0: també,
1: és tan clar. Al final, sí. Si una cosa és fàcil,
0: sí,
1: és impossible que li donis la importància que es mereix o el respecte que es mereix, no? Mm-hmm. Que pot ser per molts motius, per insolència, per que tu has cregut massa, o perquè no et motiva, o perquè... saps? Quan tu de veritat li dones importància, jo aquí ho ajunto amb un altre factor, Jordi, que és el de la il·lusió. Quan una cosa t'il·lusiona, quan una cosa et motiva, quan una cosa et fa goig, et fa això, no? És el motor més gran, no? Potser hauré escoltat tants cops això, no? Ostres, no pares, com aguantes, tal, no sé què. Però al mateix temps de... Ai, per què t'il·lusiones tant, no? I jo dic, pues potser en el mismo pregunta tienes la respuesta que, diu, que deia el Schuster, no? És a dir, la il·lusió és un motor clau, no?
0: Sí, si arribes, aquesta il·lusió te fa arribar a la passió.
1: Sí, correcte.
0: Sí, aquesta passió que tens, aquesta passió no és un dia per altre. Aquesta passió que arriba és un temps, no? Aquesta, és a dir, tu en el temps pots apassionar-te, pots il·lusionar-te amb moltes coses, però si aquesta il·lusió repeteix, vol dir que aquesta fita, aquest repte que ho tens, és que t'apassiona.
1: Està claríssim.
0: I quan estàs apassionat o apassionada, hosti, disfrutes. I tens una corda que mai te l'acabaràs.
1: Aquest és el factor més clau, no?
0: Sí, o sigui,
1: que és que s'explica molt bé això quan dius no t'ho acabaràs. Això vol dir que ja se li acabarà el d'això. No, és que realment quan un treballa això que dèiem, no? La il·lusió, quan un treballa doncs la motivació, es busca reptes, com molt bé ens explicaves, no? Difícils però assolibles, que siguin assolibles, un sempre té consciència. I això no vol dir que les 24 hores del dia estigui treballant en aquell projecte, però sí que tot el que faci complementarà el que fa de preparar aquell projecte o aquell repte, que sí?
0: Sí, no, tota aquesta dedicació en hores, en temps i tot, són productives.
1: Saps? Exactament.
0: Perquè al final, o sigui, no estàs ocupat, estàs creant un valor, estàs donant un resultat, perquè és com la feina, hores presencials, hores productives, hi ha gent que està a la feina,
1: sí,
0: es mou molt, però no produeix res, no m'entens?
1: El que fa és moure el mouse, que dic jo,
0: Sí, però el mouse, hòstia, és molt acertat, molt, molt maco això.
1: No, sí,
0: però,
1: sí.
0: Te dic una cosa, no, en aquesta corda, és que, a més, te dic una cosa, jo a vegades, i li dic als oients, a les oients aquesta matinada, dic, escolta, proveu coses, intenteu les coses. Escolta, el no el tens segur, vés a buscar el sí, no?
1: Sí.
0: Tranquil·litat.
1: Total.
0: És a dir, és que moltes vegades, és que això no podré, perquè... I jo sempre els dic, per què no pots? A veure, per què no? Mantens les coses. Per això que avui en dia tenim que tindre, sobretot, tindre corda també a respectar els altres.
1: I tant.
0: És a dir, deixar que els altres es manifestin.
1: Totalment. Totalment.
0: Perquè a vegades no tenim corda i dius, va, tallem aquí, no. Deixa que els altres flueixin, saps? Perquè al final aquesta corda teva serà molt llarga, saps?
1: És també capacitat de deixar-se sorprendre, no, Jordi?
0: Molt, molt, molt, molt. Mira, tu deies una cosa, per sorprendre la gent és que sorprendre tu,
1: sí,
0: primer de tot. I perquè és molt engrescador, Això de la corda és molt engrescador. Perquè, escolta, és que no acaba mai. És que aquesta persona està apassionada per...
1: Allò que té metge, que et diuen també.
0: Sí, té una metge de conya. No. I a més, no, aquesta metge és admirable. Perquè no deixa de ser llum, saps?
1: Sí.
0: I a més, és explosiu,
1: Exactament.
0: Quan una persona té energia i tot això, és explosiva, tu.
1: I ha de deixar l'altre... O sigui, la gent que es vol animar, que vol tirar endavant, s'ha de deixar contagiar per aquesta llum, perquè si no, hi ha la llum de la crítica, no? La llum de l'enveja, la llum de treure mèrits allò que la persona amb empenta està fent. Això passa bastant. Hi ha gent que ho té quasi, et diria, sense mala intenció, simplement ho té interioritzat, aquest... bueno, és que això... Però és que ell raica d'això, no? O ell que pot... Bueno, no busquis el... Igual que no has de buscar les excuses de per què no ho pots fer, tampoc has de treure mèrits a la gent que té aquesta empenta, perquè si en lloc de treure mèrits et contagiessis d'aquesta empenta, podries assolir moltes coses.
0: Sí, mira, és que tot això, mira, perdona la comparació, és com aquest plat que serveix al camarer o la camarera, és a dir, en un menjador. Això ha sigut cuinat, i perdona, ha sigut treballat i ha sigut creat a la cuina.
1: Sí.
0: Pues tota la vida. O sigui, quan tu dones un resultat, t'has entrenat tot això, saps? Sí. A la vida.
1: Sí.
0: O sigui, t'has format, t'has après, t'has entrenat, i vols dir que el resultat no ha vingut per arte de màgia. Ha vingut perquè darrere ni una feina feta. O que estàs fent, saps? I això és la corda que nosaltres diem. Per això molta gent no té paciència. Mm. És a dir, el tindre corda també és tindre paciència.
1: Totalment, totalment.
0: I no està en què tenim una ciutat que estem molt en tensió i pressió constant, però també la paciència és important tindre-la. Perquè jo et dic una cosa, els resultats que es aconsegueixen ràpid, jo t'he dit abans que es perden ràpid, però no, tampoc els gaudeixes.
1: Està claríssim.
0: Tampoc els gaudeixes, perquè, ojo, tu pots donar un resultat, avui un dia dius, sí, quin resultat més bo, però ha sigut un resultat d'un procés que millor s'ha atigat mesos i anys, m'entens? O sigui, no és qüestió d'arte de màgia, és qüestió d'un treball personal, m'entens?
1: I reflexió i aprendre de totes les experiències, sí, sí. Que, és el que, sí, sí, que és el que et portarà a que després pugui semblar que qualsevol cosa sigui fàcil, sí, sí. O que no sí, se li acaba sí. L'energia, o que no sí, se li sí, acaba sí. La corda, no? Com avui sí, sí, ens està sí, explicant sí. En Jordi. No és que sigui un do natural, simplement. Segurament hi ha un punt de don, però només és un punt. Tots els altres punts tenen a veure amb la constància, amb la il·lusió, amb les ganes, amb l'experiència, amb aquesta gana, no?, també, que es diu, de viure coses i de que també, per l'altra banda, mentre hi ha vida i esperança, que diu el clàssic, eh? Per tant, sempre, no ens hem de rendir mai, eh? Hem de fer que la corda tiri, eh?
0: Sí, sí, aquesta constància, mira, aquesta corda, és que a vegades, moltes vegades em diuen, no, hòstia, és que aquesta corda algun dia s'acabarà. Dic, per què? Per què s'ha de acabar aquesta corda? Perquè aquesta corda pot ser que algun dia la puguis embolicar, no? I dir, escolta, doncs aquesta corda la deixo una mica sí. I dintre d'un temps, sí, es començaré a estirar altra vegada. És a dir, mira, tota la vida té una distància, correcte? No? I si tu tens una bona corda, aquesta distància arriba.
1: I cada pas estaràs més a prop, eh? Cada sí, pas clar, estaràs clar. Més a prop, clar. Per lluny que estigui. Però sí. hi ha una frase anglesa que one step at a time, o sigui, i és només pots fer un pas en aquest moment. Per tant, s'ha de fer de pas en pas, de mica en mica, no? Sí. És a dir, per molt que vulguis córrer, ara només pots fer un pas. Serà més llarg com més curt, però només en pots fer un. Per tant,
0: correcte.
1: Fes primer una cosa, després l'altra, després l'altra, després l'altra, i t'aniràs apropant, aniràs aprenent coses i aniràs avançant, que és el més important. O sigui, que Jordi...
0: Tot són etapes. Exacte. Les etapes es tenen que resolir.
1: Exactament. I no pots fer l'etapa 3 sense haver fet l'etapa 1 primer, no?
0: Sí,
1: i hi ha gent que vol fer la 4. És que m'agrada més la 4, no esperi. Vostè ha de fer la primer la que toca, eh?
0: Sí,
1: i després
0: l'altra. És un procés, o sigui...
1: I a gaudir de tots aquests processos, i que aquí estarem per acompanyar, com fem des de fa molts, molts anys, ens fa molta il·lusió que sigui una tradició, i a veure si podem celebrar ben aviat una data rodona de programa, ja t'explicaré, Jordi.
0: Ah, sí?
1: I que farem una festa de nits de ràdio, si tot va bé, al setembre, ja, o setembre-octubre, ja ho explicarem.
0: Pues perfecte.
1: I peça indiscutible, el nostre estimat Jordi González Guillem. Jordi, moltes gràcies i fins la propera.
0: Molt bé, David, encantat. Que vagi molt bé.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Ja sabeu, quan escoltem aquesta sintonia, que ens faran propostes d'allò més interessants, d'aquelles que dius, ai, quan tingui temps, mira, per si ve tal, si ve no sé qui, o què fem aquest cap de setmana. Són les propostes que es fan la Sònia Martínez i la Maria José Cayuela. ¡Vamos!
1: Hola.
0: ¡Vamos! Ya están aquí, ya están aquí.
2: Que no, que
0: María José, que no pareu, María José, que és que jo us segueixo a l'Instagram, dic, però han inventat els dies de 32 hores, com ho feu?
2: Algú ha de fer aquesta feina, no?
0: Això sí, tu.
2: Després en tenim molta, perquè no es tracta només de descobrir llocs i anar a llocs i fer cobertures, sinó després haver d'escriure sobre ells, sí, haver de compartir vídeos a les xarxes...

0: Escrivim a molts mitjans, després també portem la informació aquí a nits de ràdio, o sigui que al final pues, bueno, és una feina molt maca, però no deixa de ser una feina.
1: Que sí, que sí.
0: Ara que nosaltres la visquem amb molt de gust,
1: sí.
0: I la veritat és que sí, no parem.
1: Clar que sí, clar que sí. Doncs això és l'important, perquè així ho podem viure. A veure, quines propostes tenim aquesta setmana? A veure, per on comencem?
2: Mira, jo crec que ha arribat el moment de parlar de vacances.
1: Molt bé, em sembla bé. Doncs me'n vaig a vacances. Fins aquí la secció... No, digues. digues.
2: Perquè ja no sé vosaltres si ja teniu les vacances planificades, si ja teniu idea de què fareu a l'estiu, què voleu fer...
1: Jo sí, però perquè tinc un campionat i llavors ja...
2: Cric.
1: No, però jo perquè tinc un campionat i no puc triar, o sigui, he d'anar...
0: Jo ja ho tinc tot planificat des del mes de desembre.
1: A veure, va, digue'ns algun destí.
0: Molt ràpid, ho explicaré molt ràpid. La meva intenció és anar a Dubai, que tothom m'ha dit que sóc una boja, i tornar a les Maldives, que ja havia estat. Però, bueno, jo no vull explicar això perquè encara no he anat, ja ho explicaré quan torni.
1: Doncs... Quan tornis, Dubai i Maldives. Toma ja, eh? Ahí te quedes, eh? Diu, jo me'n vaig a Sant Joan de les Abadeus. No, escolta, està molt bé. Està molt bé. Tu, això has de fer un especial quan d'això. O sigui que sí, més o menys ja està previst. Jo, perquè tinc un campionat, hi he d'anar sí o sí.
2: Però el campionat quan dura?
1: Una setmana, m'he d'estar allà. No, i és que no és aquí al costat.
2: Però després no tindràs ni 4 dies, perquè jo avui et porto 4 dies d'escapada.
1: Però és que se me'n va tot el pressupost.
2: Tampoc necessitem un mes de vacances.
1: Bueno, Sònia, no és que se me'n va...
2: No ens les podem permetre.
1: Se me'n va tot el pressupost perquè és a Corea. I llavors ja...
2: Ah, no me digues!
1: Clar. Llavors no és allò que diguis, és que és aquí al costat. No, per això dic, aquest estiu és allà i ja està. I després ja m'he de posar el programa.
2: Però,
1: sí.
2: Bueno, llavors això sí que són unes senyores vacances. És una setmana, però és tot
1: sí, content. Sí, entrenar i tornar ja és l'altra setmana. O sigui que sí, ja és això. Ja us explicaré també quan d'això. Així que va, prenem...
2: Et vinc a proposar per si, bueno, després vens de Corea i encara queda allà una miqueta de pressupost. Et vull proposar una escapada al sud de França. A mi és una zona que m'encanta, que m'agrada molt i està molt a prop d'aquí, de casa, de Barcelona. I moltes vegades pensem que les vacances passen per agafar un avió. I no és així, no? Mm-hmm. Tu pots agafar el cotxe i desplaçar-te amb una ruta de 4 dies pel sud de França, que és el que avui et vinc a proposar. No? Una proposta, a mi és una zona que m'agrada molt. Jo crec que ja n'he parlat altres vegades aquí al programa, perquè és una zona que combina diversos elements que a mi m'agraden molt, que soc molt fan, com són la gastronomia, el vi, el benestar, aquests paisatges mediterranis tan macos, els pobles amb encants i els allotjaments diferents, especials, no? Com són els xatós, no? Aquests castells francesos que s'han reconvertit en hotel. I la meva primera parada, o sigui, jo et proposo agafar el cotxe i sortir direcció al cor del Llenguadoc.
1: Ai, carai, que bonic.
2: A més, que hi ha una cosa que a mi també m'agrada especialment, que és el camí, no? El viatge. Jo sóc una persona que també, quan fa aquest tipus de viatges, o quan viatja en tren, per exemple, m'agrada molt gaudir del trajecte.
1: Mm-hmm.
2: M'agrada molt doncs, deleitar-me amb el paisatge. I sobretot, jo he viatjat molt al sud de França també amb el tren i m'encanta perquè vas veient aquests paisatges tan emblemàtics d'aquesta zona i és com, no sé, molt romàntic, no? I és que lo romantizo todo.
1: està fantàstic.
2: És una cosa, és una de mis... no sé, anava a dir d'afectes.
1: Escolta, això és viure-ho intensament.
2: Sí, exacte, jo és que soc molt
1: intensa. Posar-hi sentiment.
2: La gent que em coneix ja ho sap, que jo soc una persona intensa. Llavors, tu vas amb el cotxe i arribes fins, com us deia, al cor del Llenguadoc i arribem a Sant Pierre de Serjac. I allà hi ha... Això està aproximadament, doncs jo crec que són unes 3 hores. És a dir, que no és una cosa que... Bueno, que de vegades et tires més fent aquí la cua de la sortida i l'entrada de Barcelona.
1: Sí, totalment.
2: Vull dir que en 3 horetes de trajecte, doncs et plantes allà aquest destí i aquest xató del que et parlava és un castell que està situat en aquesta regió, és una regió que a mi m'agrada molt, que és el Llenguadoc, i sobretot m'agrada perquè el paisatge per mi és espectacular, no? És un paisatge de vinyes, de camins rurals, d'oliveres, de xiprers, i aquest, diguéssim, que és el preludi, no? És com que et donen la benvinguda fins que arribes al centre, no?, de tot plegat, que és un magnífic castell d'un xató del segle XIX que està envoltat de 200 acres de camp mediterrani.
1: Hòstia, sí.
2: Té una extensió superàmplia. I llavors tu allà què vas? Vas a relaxar-te, a deleitar-te. És un lloc que combina doncs, l'elegància d'un hotel, un hotel luxós, però amb la sensació d'estar com a casa, no? Perquè tu allà t'hi pots allotjar de dues maneres. Per una banda, tens unes habitacions de castell, 8 habitacions exclusives, decorades doncs, amb un estil doncs, molt francès, molt refinat, molt elegant, i per altra, que a mi és la part que més m'agrada, és que tenen també unes villes privades, independents, que són ideals doncs, per anar en família, per anar doncs, amb amics, no? en grup, i són unes villes, en total són 36 residències independents.
1: Mm-hmm. Ai,
2: sí, sí, sí, clar, 200 acres, imagina't.
1: Sí, sí, sí.
2: Completament equipades. És a dir, són cases que tenen cuina completa, menjador, sala d'estar, tenen també una terrassa, i moltes, que això, clar, això és la guindita del pastel, moltes disposen de piscina privada,
1: wow,
2: climatitzada.
1: Ui, que bé.
2: El castell té una piscina gran, doncs una piscina d'aquestes infinites, amb una visió a les vinyes, preciosa, però aquesta és com una opció doncs, més privada és un plus.
1: I tant, quina meravella.
2: És un plus, sí, és un lloc molt... és un lloc molt, molt especial, perquè, com et deia, a més, tu allà pots, pots prendre el sol, pots relaxar-te, pots contemplar el paisatge. Té també un spa, no? Perquè pues, tu dius, si tu vas allà pues, a descansar pues, a sobre, pues, t'ho fan més fàcil encara, no? És un spa de 350 metres i té pues, unes piscines interiors, té jacuzzi, saunes, allà també doncs, et pots fer massatges i tractaments. I després tenen activitats complementàries, no? Pots jugar bicis, anar a fer una volta pels camps, pots també jugar a tenis, tenen unes pistes de tenis, o pots fer ioga a l'aire lliure, que també organitzen classes de ioga, si t'agrada, no?
1: Que bo.
2: A mi em sembla una proposta molt, molt interessant, no? Com us deia, al final també és una zona vitivinícola on el vi és un dels protagonistes i aquesta localitat en concret doncs, té uns vins molt, molt interessants, amb la qual cosa els visitants doncs, poden anar a recórrer els cellers que tenen, poden conèixer el procés d'elaboració, poden fer tastos i descobrir la riquesa dels vins d'aquesta regió, no? Que són els vins del Llenguadoc, els vins francesos. Jo, que a mi particularment aquest sector m'agrada i em crida molt l'atenció, són uns vins que a mi particularment m'agraden.
1: Sí, sí, sí.
2: És una experiència molt gratificant, tant si ets aficionat al vi com simplement per si tens curiositat.
1: Sí,
2: i una altra de les coses que té aquest xató, com també és a la zona,

0: hay planes...
1: ¡Mira esto!
0: ...que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus...
3: ¡No veo este mundo!
0: ...en una sola suscripción.
4: ¡Quédate conmigo!
0: ...por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto...
6: Es ¡brillante!
0: ...en un solo lugar.
7: Del tot, ¿eh?
8: Sí, sobretot perquè nosaltres, particularment, ho tenim molt a prop de la casa.
7: Sí.
8: I moltes vegades, que hi ha llocs meravellosos, eh? El món és fantàstic i és meravellós, però moltes vegades és com que pensem que un viatge o unes vacances passen, com et deia al principi, no? Per agafar un avió i per fer-te moltes hores d'avió, per fer-te molts quilòmetres, i que sí, i està molt bé, però també tenim moltes opcions més a propet de casa que també són molt interessants, no?
7: I tant.
8: Quan jo vaig estar a aquest lloc, després de tornar cap a casa, vaig parar a molt a prop de Narbonne, també en un altre xató, que per mi és fantàstic fer aquesta ruta que dius, bueno, doncs de camí cap a casa... que hi ha d'interessant, no? I jo vaig per a Narbonne. Jo he estat diverses vegades, Narbonne és petiteta, però té molt d'encant, i concretament allà hi ha un altre castell, una altra edificació, com aquesta de la que us parlava, que és el Chateau L'Hospitalet.
7: Ai, mira, sembla que ho tinguem aquí encara més sí. A prop, no? L'Hospitalet.
8: Sí, sí, exacte. Sembla que sigui més casa.
7: A l'hospi, eh?
8: Sí, i una mica el que deia abans, David, al final, doncs anar des de Sant Pierre de Serjac fins al Chateau L'Hospitalet, és una ruta molt bonica entre les vinyes, entre pobles occitans, amb aquests paisatges mediterranis, i és poc més d'una horeta.
7: Està molt
8: cada bé. Cop que et vas acostant més a Narbonne, el paisatge va canviant, apareixen aquestes llacunes que jo recordo que quan he viatjat amb tren les vas veient des del tren i són molt boniques, espais naturals protegits i el mar, perquè moltes vegades pues no tenim aquesta consideració també, però és que allà al sud de França tenim mar.
7: Mm.
8: I allà trobem doncs, aquesta edificació, que és el Chateau L'Hospitalet. És un domini també amb unes característiques molt semblants al Chateau de Sant Pierre de Serjac. Jo crec que té prop de 1.000 hectàrees envoltades de natura, de vinyes, un lloc doncs, on hi ha un silenci bastant predominant, on és un lloc molt, molt especial, molt tranquil, amb un contacte molt, molt continuat amb el paisatge. Aquí hi ha unes 40 habitacions, també té alguna suite, i la decoració també és molt característica del sud de França, no? Aquesta decoració doncs, elegant, contemporània, molt lluminosa, amb uns materials molt naturals, com són la fusta, la pedra, unes línies així molt netes i unes vistes molt maques sobre vinyes i, en alguns casos, fins i tot sobre el Mediterrani.
7: Uau. O sigui, que és superexperiència, eh? O sigui, experiència sí, tot sí. Per estar uns dies, o sigui, exacte.
8: Sí, exactament, un parell de dies, eh? No fa falta molt més. Mm-hmm. Home, si et vols quedar una setmana, t'hi pots quedar, perfectíssimament. Mm-hmm. Però amb un parell de dies, perquè més allà, doncs com passava al Chateau de Sant Pierre de Serjac, no? Tens spa, tens amb piscines climatitzades, tens també pista de tennis, tens gimnàs, pots caminar entre vinyes, tens també moltes activitats per fer a l'aire lliure. I hi ha una cosa que per mi també és un poc... té dos. Una és un dels seus restaurants que es diu L'Art de Vivre i a mi em va fer molta gràcia perquè té i està distingit amb una estrella verda Michelin. I jo, doncs, jo deia, però i quina diferència hi ha, no? Que entre doncs, una estrella normal, no? i una estrella verda, no? Doncs és un reconeixement que fa la guia Michelin, no? Als restaurants que destaquen pel seu compromís amb la sostenibilitat

0: que treballen en productes locals, que respecten la temporalitat dels aliments, que redueixen residus i que cuiden el territori i que entenen la gastronomia com una eina també per preservar el medi ambient.
1: Doncs
0: llavors és un restaurant que està molt ben considerat i està molt reconegut al territori. Aquest per una banda. I després, una altra de les coses que a mi doncs, més em va cridar l'atenció és que està a la platja. Just al davant tens a la platja de l'Hospitalet, que sembla una mica, però...
1: Sí.
0: Llavors ells tenen també com una mena de beach club privat del resort, on tu pots passar allà el dia, no? També tenen allà un restaurant, una zona de bar, pots relaxar-te amb els seus llits balinesos, una zona doncs, de relax, no? Una zona chill out i una proposta gastronòmica que està inspirada en una cuina mediterrània, també, que té influències també una mica barrejada, no? Del món, no? Pues de grega, italiana, libanesa, i jo crec que és com la millor manera d'acomiadar-te d'aquesta escapada pel sud de França.
1: Que bo, que bo. Doncs és una ruta amb moltes opcions, no? Moltes variants, però que té aquest element comú que saps que si no és un o l'altre, que serà una experiència que recordaràs.
0: Sí, són d'aquelles coses especials que, si pots, doncs les has de fer algun cop, no? a la vida, perquè també és bonic, no? Jo sóc una enamorada d'aquesta zona, de la zona del sud de França, però a més, clar, hi ha molta tipologia d'allotjaments, no? Llavors, pues, aquesta, concretament, no? Que dius, home, pues, uns castells, no? Allotjar-te en uns castells...
1: Quina passada.
0: Que dius, a veure, pues, estem parlant d'un tipus molt concret de...
1: Sí.
0: d'allotjament, no? O sigui, no, això no és un hostal, que jo de vegades també he recomanat doncs, altres allotjaments, com per exemple doncs, aquest tipus, no? Pues un alberg, un hostal, que també hi han de molt bons i de tenir en compte per segons quin tipus de viatges. Això no és... No estem parlant d'aquesta tipologia, amb la qual també doncs, els preus pues, no són els mateixos, però bueno, hi ha totes les opcions, no? I si tu en algun moment doncs, dius, mira, pues, ara em va bé o ara pues, això no, pues, em sobra una mica més de pressa per les vacances i em ve de gust fer això, doncs bueno, és una experiència diferent i especial.
1: Doncs fantàstica aquesta proposta. Ens dona temps a fer alguna més o ja deixem pel proper dia?
0: Sí, jo crec que suficient per avui.
1: Avui, Noche sí, de Castillos, sí. La que hem tingut i, sí. que val molt la pena. Així hi ha un altre dia...
0: També et dic, David, que jo t'emplaço, perquè jo soc una... I la Maria José també, som dues persones molt, molt viatgeres, ens agrada molt viatjar, i jo t'emplaço a que ens expliquis la teva setmana.
1: Si tot va bé la temporada que ve, ja us explicaré què tal ha anat per Daegu i si he entès el llenguatge dels palitos, sí, palitos, redonda.
0: És la primera vegada?
1: A Corea, sí. O sigui que, bueno, veuré què tal el palito, palito, redonda, que és el seu idioma, com escriuen, a veure si acabo prenent alguna paraula i si trobo sobretot el camí de tornada, perquè si no...
0: Doncs mira, jo et vull posar deures, David, et vull posar deures, perquè jo sóc una persona que m'agrada molt influenciar, però és que sóc molt influenciable també. Llavors, jo vull que tu vinguis allà,
1: sí,
0: i em portis tota una sèrie de recomanacions.
1: Sí, coses que hay que hacer en Corea.
0: Sí, jo vull que em diguis on he d'anar de shopping.
1: Molt bé.
0: És el que he de comprar. Alguns llocs així, particulars que t'hagin agradat, que diguis, doncs mira, és que vaig estar en aquest restaurant que feien no sé què, que a mi esto m'encanta.
1: Pues m'ho prenc nota. Sí. Que passa és que, com que anirem la meva filla, igual us podré dir llocs on hi ha cartes Pokémon o llocs on hi ha no sé què. I això sí que us ho podré... Això sí que us ho podré dir.
0: Sí.
1: Doncs, en fi, o com és a l'estadi d'atletisme de tal lloc. Això sí que us ho podré explicar. En fi, d'aquí uns dies us escolteu, o ja, quan sigui, després de l'estiu, amb totes les experiències viscudes. Que vagi

0: va passar, tal dia com avui, 1 de juliol del 2012. Espanya guanya l'Eurocopa i fa història amb un triplet inèdit. La nit del 1 de juliol del 2012, Kiev es va convertir en l'escenari d'una fita històrica per al futbol. La selecció espanyola, dirigida per Vicente del Bosque, va aixecar la Copa de l'Eurocopa 2012 després d'una exhibició magistral contra Itàlia amb un contundent 4-0. No era només una victòria, era la culminació d'una era daurada per a la Roja, que es va convertir en la primera selecció de la història encadenat dos campionats europeus consecutius i un Mundial, un triplet inèdit, Eurocopa 2008, Mundial 2010 i Eurocopa 2012. Així ho vivia Tomás Roncero a Punto Pelota.
1: Porque mira lo que viene que ganas.
2: Llegas, llegas. Gol.
1: ¡Qué jugada ha hecho Chivita! Mira, mira, no, mira, mira, mira. Chivita, qué jugada ha hecho. ¡Toma ya, el primero! Claro, yo era Jordi Alba.
3: En los sofás había más gentil, compañero. No, de la redacció Silveta.
0: Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, 1 de juliol del 2012, que Espanya guanyava l'Eurocopa i feia història amb un triplet inèdit que sacsejava el món del futbol. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I deixeu-me que us diguem des de Nits de Ràdio que el Comitè Estatal d'Emergència ha activat els protocols d'actuació per ajudar la població afectada pel terratrèmol devastador registrat a Veneçuela. Des d'Onda Cero i el grup A3 Media ens sumem aquesta iniciativa per donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com aigua, aliments, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar enviant un Bizum al codi 02076 o a través del web comitéemergencia.org, comitéemergencia.org, és a dir, dues E seguides, eh? La teva ajuda és essencial i en una emergència com aquesta cada minut compta i cada aportació pot salvar vides. Des de A3 Media ens sumem a aquesta causa, ja us diem, el codi del Bizum 02076. Seguim amb Nits de Ràdio.
1: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

Doncs nosaltres, mira, anem acabant ja la funció, avui tanquem la paradeta perquè ja tenim futbol, i és que aquests propers dies també us deixarem ben acompanyats per tota la gent de Radio Estadio Mundial, que estan fent doncs aquesta retransmissió fantàstica, que és una manera de viure el Mundial com si estiguéssim allà. Per tant, nosaltres el que farem en aquests dies és escoltar aquesta retransmissió dels partits, i tornarem el més aviat possible, perquè ara tenim uns quants dies que hi ha futbol. A veure si el cap de setmana podeu escoltar alguns continguts nostres, i ja la setmana que ve, en principi, ja reprenem la normalitat aviat, perquè els partits ja seran a una hora més tipus la nit, em sembla, tipus les 9 de la nit o les 10, una cosa així. Bé, sigui com sigui, encara no ens anem de vacances. Simplement esperem que no hi hagi futbol per poder fer nits de ràdio. Però us deixem, com dèiem, ben acompanyats. Segur que el partit que ve a continuació doncs serà emocionant, i aquí es viu amb totes les dades, amb tota l'emoció, amb tot l'equip de Radio Estadio Mundial. Que tingueu un dimecres i un inici del mes de juliol fantàstic. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
1: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
0: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
2: Maldita Nerea en concierto en la Pobla de Mafumet. El 11 de julio vive una de las grandes noches musicales del verano con Maldita Nerea. Disfruta de sus grandes éxitos en directo el 11 de julio en la Pobla de Mafumet. Y cuando acabe el concierto, la fiesta continúa. Sesión DJ Remember 80s y 90s con Leo Garriga. Entradas a la venta en poblamafumet.coobin.cat. Además, la recaudación será solidaria a beneficio de la Fundación Xana. ¿Te lo vas a perder?
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: I avui parlem també d'un repte cada vegada més present en l'àmbit de la salut i de l'atenció a les persones, com generar entorns que ajudin a reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i facilitar processos terapèutics sense recórrer a tecnologies que siguin invasives o difícils d'utilitzar.
5: Durant anys, moltes organitzacions han buscat eines que permetin crear experiències que ajudin a relaxar, estimular o acompanyar persones grans, pacients de salut mental, joves o professionals que viuen situacions d'estrès.
4: Ens acompanya Ignasi Capellà, ell és cofundador de Brumic.
6: Ens van explicar que una dona amb un Alzheimer molt avançat, que estava constantment molt agressiva i que pràcticament ni menjava ni es comunicava, ni dormia. Parlant amb la família, van saber que aquesta dona havia viscut sempre en granges i havia cuidat animals. Van crear un vídeo passejant per una granja i veient vaques i ens van explicar que aquesta dona, el fet de veure una vaca projectada, li va provocar una emoció que es va aixecar de la cadira, va anar a la paret a tocar la vaca i pràcticament va sentir com si estigués allà i va començar a parlar i explicar i a reviure les seves memòries d'infantesa.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, la brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica. Al Penedès hi arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida ja, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
3: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
8: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: sin tener mis cosas arregladas.
1: Les entitats socials demanen més recursos per garantir que ningú es quedi fora.
2: La Generalitat reivindica la regularització extraordinària per donar visibilitat i dignitat a ciutadans que ja viuen a Catalunya i assegura que l'elevat nombre de persones que s'ha acollit a la mesura demostra que era necessària. La portaveu Sílvia Paneque també ha defensat que compleix la legalitat europea davant les advertències del Tribunal Suprem.
3: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i de fet també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
2: Per altra banda, el govern ha assegurat que hi haurà plans d'inserció laboral i d'aprenentatge de la llengua.
4: Más de uno, Catalunya.
2: En plan econòmic, unes 200 persones treballadores del sector de la neteja s'han concentrat davant de Foment del Treball per denunciar la precarietat laboral que pateix el sector. Ricard Jiménez, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Segons Comissions Obreres, el 80% dels contractes són parcials i no desitjats, una situació que obliga moltes treballadores a encadenar feines en 3 o 4 centres diferents per aconseguir uns ingressos mínims. Isabel Gutiérrez és la representant sindical.
6: 20 hores en tinc moltes, però igual són com a molt 500 euros, però és que tenim gent que fa una hora i mitja o dues hores amb un caixer automàtic, o tres quarts d'hora, i ha d'anar a 10 caixers automàtics, a 4 comunitats, i a fer un centre de 20 hores per poder tenir una jornada completa.
5: Assegura que encadenar contractes dificulta la conciliació familiar i acusen la patronal de bloquejar durant una dècada millores al conveni estatal. Tot plegat augmenta l'estrès entre les treballadores d'un sector molt feminitzat.
2: I ocupat sobretot per dones migrants que juguen un paper clau per l'economia i la societat catalana, sobretot en sectors com les cures i l'atenció a les persones. Doncs segons un informe del CTS, que els seus salaris són de mitjana un 19% inferiors als de les dones espanyoles. A més, un 45% d'elles fan feina per sota del seu nivell formatiu. Dues dades que demostren les desigualtats que pateixen bona part de les 700.000 dones estrangeres que viuen a Catalunya.
4: Más de uno, Catalunya, amb Montse Valls.
2: L'Audiència de Barcelona no jutjarà els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel delicte contra els drets dels treballadors en el judici pel retard en la vacunació contra la Covid dels agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya. Per tant, evitaran la presó en cas de sentència condemnatòria. Gabriel Figueredo, bon dia.
7: Bon dia. A petició de la defensa, el Tribunal Provincial ha aplicat la doctrina Botín, que implica que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular si el Ministeri Fiscal no du a terme aquesta acusació i si no es tracta d'un cas que afecta la col·lectivitat. Com que la pena de 3 anys de presó per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors només té el suport de l'acusació popular, exercida pels sindicats policials Jupol i Jucil, i no hi ha comparegut cap agent de les forces de seguretat, el tribunal els ha retirat aquesta imputació. Per tant, Vergés i Argimon s'enfrontaran únicament a un delicte de prevaricació administrativa que podria comportar una condemna d'entre 12 i 15 anys d'inhabilitació per a càrrec públic.
2: I encara sobre judicis, els dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare Isaac Andic han declarat al jutjat de Martorell que el van veure i diuen que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Han assegurat que el camí de les coves de Salnitre a Collbató no és perillós, però sí que es pot perdre l'equilibri perquè hi ha pocs punts de suport. Els testimonis expliquen que Jonathan ja parlava amb el 112 i que el van ajudar a facilitar les coordenades. També han declarat la terapeuta familiar, una germana i la vídua d'Isaac Andic en un procés que continuarà divendres amb les filles del difunt i un psiquiatre. Informació en format més breu. Un home de 83 anys ha mort aquest dimarts a la platja de Llevant de Salou. Per causes que s'investiguen, l'home hauria quedat inconscient a l'aigua i, tot i que l'han pogut treure i se l'ha intentat reanimar, les maniobres no han tingut èxit. Ja són 6 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Més coses. Unió de Pagesos ha anunciat que es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per denunciar l'excedent de raïm que afronten els viticultors a les portes de la Verema. La caiguda del consum de vi i cava ha provocat una gran acumulació d'estoc i molts cellers no estan signant contractes amb els pagesos que no saben què fer amb la producció que madura. El sindicat reclama mesures urgents a la Generalitat i a les patronals UBIPE i AECAVA i prepara una marxa lenta de tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní. Sàpiguen també que una seixantena de contribuents acumulen un deute superior als 184 milions d'euros amb l'Agència Tributària de Catalunya, segons la nova llista anual publicada aquest dimarts. El rànquing el continua encapçalant Josep Faradji, amb més de 65 milions d'euros, seguit de Jordi Dalmau Riols i l'empresa Play Badalona S.A., antiga propietària d'un bingo.
4: Más de uno Catalunya.
2: Aquest 4, 5 i 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França 2026. El pas de la cursa provocarà afectacions importants a la mobilitat, especialment els dies 5 i 6 de juliol, amb talls temporals i desviaments en diverses carreteres del territori. Abans de desplaçar-te, planifica la ruta i consulta l'estat del trànsit als canals oficials, perquè gaudir d'un gran esdeveniment també es mouràs amb seguretat. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
4: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
2: A punt d'arribar a les 7:29, als esports amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
8: Bon dia. Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona en un acte que celebrarà aquest matí a l'Auditori 1899 a partir de 1:45. El Barça fa oficial el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. El club blaugrana rebrà 11 milions d'euros més un percentatge en una futura venda. El Barça femení fa oficial que Salma Parayuelo no continuarà la propera temporada a l'equip de Pere Romeu després de no acceptar l'oferta de renovació. A la secció de bàsquet barcelonista, ahir es van fer oficial les sortides de Satoranski, Williams Nangómez, Miles Norris i Miles Gales, tots finalitzaven contracte, i Juani Marcos, que rescindeix la seva vinculació amb el club blaugrana. En tenis, la gironina Paula Badosa cau a la primera ronda del torneig de Wimbledon davant l'estadounidenca Emma Navarro per 6-4, 3-6 i 7-5.
2: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.

0: exdirigentes.
1: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cambia de versión sobre las reuniones que mantuvieron la fontanera Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, un mes después de asegurar que nunca se habían producido. Ayer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, el ministro no solo reconoció su existencia, sino que también fue informado al respecto, Gabriel Alías.
2: La directora de la Guardia Civil sí le habría hablado a Marlaska de uno de sus encuentros con Leire Díez, una reunión que, según ha explicado el ministro, Mercedes González habría abandonado al saber que la exmilitante socialista estaba interesada en la reincorporación del excomandante Villalba, apartado de empleo y sueldo por su imputación en el caso Koldo. No está seguro el ministro, eso sí, de haber escuchado el nombre de Leire en aquella ocasión.
3: Yo creo que en ese momento no me dice el nombre de Leire, pero tampoco lo puedo afirmar sí o no, sino una persona del Partido Socialista con la que ha tenido una reunión en la que le manifiesta que estaba interesada por la rehabilitación del comandante Villalba de la Guardia Civil.
2: Defiende Marlaska que sus explicaciones en ningún momento han sido contradictorias porque él no tuvo conocimiento del resto de encuentros ni González tenía que rendirle cuentas. Sostiene su apoyo a la directora. No tiene duda de su buen hacer, asegura el ministro por su parte no haber llegado a conocer jamás a Leire, al menos dice que él sepa.
4: Vamos a las 8 y 20 minutos, son las 7 y 20 minutos en Canarias. Escucha usted Onda Cero.
5: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
6: Bon dia, són les 8 i 20, per davant 10 minuts d'actualitat. Dimecres 1 de juliol, l'Assemblea de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona ha aprovat la creació de l'Agència Metropolitana de Competitivitat i Atracció d'Inversions, que tindrà la funció d'unir la gestió administrativa burocràtica i planificar el sòl industrial de manera conjunta per tal que sigui més atractiu per a possibles inversors. Una altra eina que es desenvoluparà serà una oficina de planificació estratègica. Així mateix, s'ha donat el vistiplau a la incorporació de 7 nous municipis a l'entitat, que ja en suma un total de 14. Els nous són Altafulla, els Pallaresos, la Pobla de Mafumet, el Catllà, Creixell, els Garidells i Vespella de Gaià. El president de l'entitat i alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, ha afirmat que n'entraran de nous.
7: El que sí que he dit sempre és que, i ho he dit també amb aquesta petita declaració institucional, és que nosaltres hem de treballar pas a pas, anant incorporant municipis, però no d'una forma exagerada, no d'una forma alocada, sinó treballant amb la conseqüència de que volem que aquesta agència metropolitana doncs tingui recorregut i sobretot tingui pes.
6: Respecte a la nova llei de l'àrea metropolitana que s'haurà de redactar i caldrà que sigui aprovada pel Parlament, Muñoz ha recordat que en el cas de Barcelona els hi va costar 6 o 7 anys i ha reclamat calma perquè ha afirmat serà un procés llarg. Josep Prat ha afirmat que les contractacions de Carles Manté i Jorge Batesteza per la construcció del nou Hospital de Reus van ser una indicació de la Conselleria de Salut. L'acusat, que va ser director general d'Innova des del 2003 i fins al 2012, ha declarat que des del CatSalut es va incrementar el concert econòmic per tal que a través del holding municipal es paguessin els treballs de Manté i Batesteza. Prat ha assegurat que els perfils professionals d'ambdós tenien un valor afegit important perquè eren persones reconegudes en l'àmbit sanitari i que els va suposar un cost neutre. Aquest dimarts també ha declarat l'arquitecte Batesteza que ha reconegut els fets. Recordem que tant Prat com Batesteza havien arribat a un acord previ amb Fiscalia. I Natàlia Torrell, qui va ser assessora jurídica d'Innova, també ha declarat, en aquest cas, que el director general Josep Prat li va demanar fer servir el model del seu contracte per incorporar Carles Manté i li va indicar les modificacions que havia de fer després que Prat i Manté es reunissin. L'acusada ha indicat que aquest procediment es va repetir amb Jorge Batesteza i que Prat no li va donar més explicacions perquè les contractacions estaven justificades per la reputació professional. L'exdirectora financera del holding, Esther Ventura, ha afirmat que Prat era el responsable de pagar les factures, assegurant que li havia tingut un gran respecte fins feia dues hores, quan el va acusar de mentir.
8: ¿Ha tenido usted alguna relación de enemistad con el señor Prat?
9: ¿Enemistad?
8: Sí.
9: ¿Enemistad?
8: Sí. No, a ver, no como consecuencia de esta causa, pero en el momento que usted...
9: En absoluto. Le he tenido un gran respeto, mucho respeto, hasta hace exactamente dos horas, cuando ha mentido claramente.
6: l'exalcalde de Reus.

0: Lluís Miquel Pérez s'ha acollit al seu dret a no declarar. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 39 anys com a presumpte autor de 3 delictes de robatori amb violència i intimidació comesos a Valls. A més, se li atribueix un delicte de lesions. Les estrebades tenien com a característica comuna que es produïen a la via pública i a plena llum del dia. Els tres fets van tenir lloc el mateix dia de la detenció, quan l'autor es va apropar per l'esquena a 3 dones per arrencar-los violentament el collaret d'or que duien. Els Mossos d'Esquadra investiguen un acte vandàlic que es va produir la matinada de diumenge a dilluns a Tortosa, en què una vintena de cotxes van aparèixer amb les rodes punxades. Tots els vehicles afectats estaven estacionats al carrer València i a la Rambla Pompeu Fabra, al barri de Ferreries. Tres dels propietaris ja han presentat la denúncia als Mossos i es preveu que se n'hi afegeixin més els propers dies. Són les 8:24, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belbé.
2: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respira Energia.
3: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
4: El complex industrial de Repsol a Tarragona patrocina El Temps.
5: Bon dia. Avui a la província de Tarragona, temps estable en un dia en què les temperatures baixen excepte al litoral, on es mantenen sense canvis. Màximes de 38 graus a Reus, 37 a Tortosa, 34 a Tarragona, 33 a Gandesa i al Vendrell. L'EMET manté activat l'avís per calor a tot el litoral. Per altra banda, a la meitat sud, bufa vent de component nord-oest, que pot ser ocasionalment fort. A la resta de Tarragona, vent fluix de ponent, tendint durant la tarda a la component sud amb intervals moderats al litoral. És una informació d'EMET.
0: Temperatures a hores d'ara a la nostra demarcació. A Tarragona i Reus 23 graus, a Tortosa 22, a Valls 21 graus.
1: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
0: Continuem amb més notícies. Un home de 83 anys de nacionalitat espanyola ha mort aquest dimarts al migdia a la platja de Llevant de Salou. A 1:15, el telèfon d'emergència 112 rebia un avís que alertava que s'havia tret un banyista inconscient de l'aigua. El sistema d'emergències mèdiques destinava 3 ambulàncies a l'indret. Es feien maniobres de reanimació a l'home, però no se li va poder salvar la vida. Al lloc també van actuar patrulles dels Mossos d'Esquadra que s'han fet càrrec de les diligències judicials. La platja disposa de servei de vigilància i en el moment dels fets onejava la bandera verda. La diputada de Junts, Irene Negre, ha demanat un pla integral per reorganitzar la sanitat a les Terres de l'Ebre. En una interpel·lació al ple del Parlament, Negre ha reivindicat un model que permeti unificar, redistribuir i ampliar recursos i una redistribució dels nivells assistencials per garantir l'equitat dels serveis al territori. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha defensat que el sistema sanitari ebrenc està en procés de transformació amb la integració dels diferents dispositius dins de Salut Terres de l'Ebre, així com amb el reforç de l'atenció primària i les inversions ha assegurat de la xarxa hospitalària.
6: Doncs especialment en el cas de les Terres de l'Ebre estem parlant de 109 centres i dispositius assistencials en l'àmbit de salut repartits en el conjunt del territori, integrats en l'àmbit del Siscat, amb una primària, no, amb 11 equips d'atenció primària, 21 centres d'atenció primària en forma de centres d'atenció, 44 consultoris locals i 15 punts d'atenció continuada. I, diguem-ne, amb una estructura hospitalària centrada, ho ha dit vostè, no, amb l'Hospital Verge de la Cinta, l'Hospital Comarcal de Mora, l'Hospital Comarcal d'Amposta i la Clínica Terres de l'Ebre. Que els hi ha de dir, en el seu conjunt es troba en un procés de transformació.
0: Dalmau també ha assegurat que el futur hospital universitari es declararà projecte estratègic. Humanistes en Acció ha presentat l'informe anual Banderes Negres, que des del 2005 identifica els casos que l'entitat considera més significatius de contaminació i mala gestió del litoral a Espanya. N'escull dos per província. A Tarragona el situen enguany a l'Ametlla de Mar per l'episodi de contaminació química del 8 d'agost i a la platja de la Paella de Torredembarra per les extraccions de sorra i l'abocament d'aigües residuals. Cecília del Castillo és portaveu de l'entitat.
7: Este año se denuncia en el litoral de Ametlla de Mar contaminación química. El año pasado llegó una especie de espuma blanca viscosa con olor a químico. Bueno, un año después no se sabe de dónde viene ese vertido. Por tanto, parece que no se va a parar si vuelve a ocurrir, ¿no? Hay una falta de transparencia enorme en el origen de estos vertidos, muchas veces gravísimos y peligrosos, ¿no?
0: I fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Carlos Alsina, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa de la ciutat, repassant l'actualitat de la jornada i analitzant-la amb els seus protagonistes. Que passin un molt bon dia.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
8: Radio Estadio y tú.
9: Hay todavía confeti dorado y lágrimas de orgullo en este Radio Estadio, el día más grande del fútbol.
10: Aquí te esperamos para que nos dejes tu opinión, tu análisis, tu visión, para que te subas a este palco de profes del Radio Estadio.
8: Juntos hacemos Radio Estadio.
11: Hola Radio Estadio, buenas tardes. El Sevilla está muy bien plantado.
12: Hola Radio Estadio, desearle a España que gane.
13: Hola Radio Estadio. Hoy el baloncesto español escribirá sus páginas de oro más brillantes.
14: Buenos días amigos del Radio Estadio, desde Boca Ratón en la Florida, Estados Unidos.
8: Radio Estadio, Edu García.
9: El orgullo del deporte.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
15: Medio de la mañana en Canarias.

0: Més coses, el sindicat SATSE Catalunya denuncia que en alguns centres d'atenció primària de Barcelona se superen els 30 graus de temperatura i demana a l'Institut Català de la Salut que hi posi remei. En un comunicat, el sindicat assenyala, per exemple, que al CAP Sant Lleïr la temperatura interior oscil·la entre els 28 i els 32 graus, mentre que al CAP Sant Rafel diuen la temperatura és més extrema d'entre 35 i 40 graus.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Úrsula, t'expliquem les claus de l'actualitat.
1: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
2: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fragata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fragata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Del 2 al 5 de juliol, Lleida i 13 municipis de la demarcació acullen la 21a edició del Festival Internacional de Bandes de Música. Durant 4 dies, 11 formacions procedents de Bèlgica, França, Portugal, el País Valencià, Aragó i Catalunya oferiran concerts gratuïts en diferents escenaris, convertint el territori en un gran aparador de la música de banda. Entre les novetats d'enguany, el vespreig i les xarangues al Centre Històric de Lleida, el divendres 3 de juliol, de les 8 del vespre fins a la mitjanit a la plaça del Dipòsit. I ja escalfa motors el Festival Pau Patarres de Tàrrega, que celebra del 9 a l'11 de juliol, festival de referència de les Terres de Ponent, que torna a combinar concerts, espectacles de circ, activitats familiars amb el Pau Paquits, amb un mercat d'artesania i una àmplia oferta gastronòmica amb food trucks. Entre els caps de cartell, sopa de cabra, de tiets, la pegatina o els Amics de les Arts, una proposta multicultural pensada per a tots els públics. I també avancen els preparatius de la Transsegre de Balaguer, que tindrà lloc del 10 al 12 de juliol. La popular Festa de l'Aigua recupera enguany la doble baixada de barques casolanes pel riu Segre, amb recorreguts entre Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, Gerb i Balaguer. Activitats festives, música i cultura popular per reconèixer les embarcacions més originals i les que completin el recorregut amb més rapidesa.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
4: Son 120,47, efectivo, tarjeta.
5: ¿Pero no tenía una rebaja del 50%?
4: No, solo en artículos seleccionados. ¿Quiere bolsa?
6: Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Tarragona,

0: ubicación indica que estás aquí dentro.
1: Una oportunidad. No digo que aunque puede tener su lado bueno lo de comprobar que tu pareja, tu hijo ha llegado a casa, como hago yo con mis hijos, veo también que hay una pérdida de intimidad en eso.
2: Pues claro.
1: Porque vas a ver al cine.
2: Claro, porque hubo un tiempo en el que tú podías hacer cualquier cosa sin que nadie supiera nada de ti. Ni dónde estaba, ni a qué te dedicaba, ni quién era, ni nada.
1: Y no es que lo añoremos.
2: Sí, lo añoramos.
3: Hombre, yo creo que también depende de con quién compartas y por qué. Porque no es lo mismo pues, compartir con tu mejor amiga y por si acaso, tal. O porque os queréis mucho, entonces pues tienes que sentir que tienes que hacerlo con todo el grupo de colegas como para no quedar como el raro, ¿sabes? No es lo mismo hacerlo porque quieras, hacerlo por presión.
0: ¿Pero no decías que tú sí lo compartías con 7 amigas?
3: Bueno, es que decir, mi padre, mi madre, mi hermano, mi chico, mi mejor amiga, mi gata, mi perro, mi tortuga, nada de presión de grupo, de totalmente nada de ecuación, ¿eh? Chicos, quiero, gracias.
0: Pero ahí está el matiz, ¿no? Y por eso lo traigo en naranja, no es una noticia negativa, es un fenómeno que ya lleva tiempo, con muchas capas, pero que está cambiando cómo los jóvenes entienden la amistad y el espacio propio, claramente.
2: Bueno, tengo que hacer una pausa, con permiso de todo el mundo.
0: Pues claro.
2: Vamos a compartir una pausa con nuestros oyentes. La pausa se ubica exactamente en este punto del programa.
4: Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.
5: Onda Cero Tarragona. La radio que te escolta. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
6: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
7: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
5: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
8: Imaginin-se que després d'una vida plena de rutes per la muntanya, de passejades interminables per galeries d'art o de viatges arreu del món, el cos diu prou. Doncs aquest moment ja ha arribat per un percentatge elevat de la població.
9: Avui presentem un projecte que fa temps que va detectar la manca d'activitats culturals i divulgatives adreçades a la gent gran.
8: President de l'associació Més que Ciència, Daniel Ametller.
10: Per una persona que es pensava que ja no tornaria a aprendre, que vingui algú a explicar-te coses noves que no coneixies i que a més ho puguis veure, doncs suposa un impacte emocional molt, molt fort.
9: Sempre tenies clar des de l'inici que havia de ser via aquestes ulleres de realitat virtual?
10: Jo volia anar una mica més enllà, ja no em servien els documentals típics, l'impacte que suposa el poder estar gairebé com si fos presencialment tots aquests llocs em va semblar doncs el més adient per continuar per aquest camí.
5: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica. Al Penedès hi arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
11: Meryl Streep, que entre otras cosas, aparte de estar maravillosa, parece que ha hecho un pacto con el diablo porque sí, sí. Está físicamente espléndida, pues muy avispa, dijo: si queréis hacer una

0: continguts. OndaCero.es/Catalunya. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
1: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món agon.
2: I tant,
1: aquí,
2: que sí.
1: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
3: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
1: Veus?
3: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
0: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí. I en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
5: Molt bé, estic molt bé.
4: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
5: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana, i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada, perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
4: Molt bé.
5: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar, i he pensat, és que si no se m'oblidarà, i no vull que se m'oblidi.
6: Llibres? No.
5: Què?
6: Em refereixo, has començat a llegir llibres?
5: Sí,
6: tu vas dir que ho faries?
5: Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar... increïble.
4: Sí?
5: Sí, sí, sí, superguai.
0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
7: Expertos recomiendan llenar la vida de contenidos de este tipo. De... sí, de esto también. Y de este.
8: Siempre hay un tema para los oyentes. Si tuvieras que acordarte de una época de tu vida...
9: Me tienes que explicar qué es lo que estás leyendo. Hoy
8: ¿cuál es la situación para trabajar, estudiar o incluso visitar los Estados Unidos?
10: Por favor, no llegue tarde a disfrutar de lo que tenga que disfrutar, porque hay que aprovechar la vida.
7: Porque en Por Fin tenemos la variedad de contenidos que buscas. Escucha Por Fin con Jaime Cantizano, de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Siempre hay ganas de finde, de viernes, de sábado y ya. Porque seamos honestos, no escucharás a alguien decir «Uy, qué ganas de domingo». En Julia en La Onda reivindicamos los domingos, por las mañanas tranquilas y los cafés sin prisas, por tener tiempo para escucharse a uno mismo y para escuchar a Julia Otero en Julia en La Onda. Porque tomarse el domingo con Julia en La Onda es tomarse las cosas con humor.
11: Sois todos muy graciosos. Tener un equipo tan simpático.
12: Te partes, ¿eh?
11: Gente maja, me parto con vosotros.
7: Julia en La Onda, entretenimiento y actualidad. Todos los sábados y domingos con Julia Otero, desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
0: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
13: Aquest cas serà història de nits de ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
14: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué va a hacer con 5 hijos.
13: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
15: A veure si vindrà un tercer, saps?
13: Clar,
15: a veure
13: si seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè, clar...
16: La farmàcia contentíssima, clar.
13: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
15: A veure, en aquest cas, l'oferta jo crec que li fan compra 5 o paga 6.
13: Sí, estic d'acord.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
17: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
18: Claro, visto así.
17: Onda Cero, tu radio.

0: Y hasta aquí llegó nuestra función de hoy. El miércoles que viene a las 11 de la mañana levantamos de nuevo el telón de Radio Ficción. Hasta entonces, pásenlo bien.
1: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta. De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribes.
2: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
3: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
2: Fa ben poc ha publicat el llibre Mission Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.

0: Hola, buena tarde, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat. A Onda Cero Catalunya.
2: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois 2 millones. Imagina si tenemos compañía, para rato. Para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no? ¡Oh!
3: Yo dejaba esta sección para
4: divino.
2: Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar, para que tengáis excusa para salir a correr, para que ese vuelo de varias horas se os pase volando y para que no dormir sea un sueño. Onda Cero, tu radio.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Del 2 al 5 de juliol, Lleida i 13 municipis de la demarcació acullen la 21a edició del Festival Internacional de Bandes de Música. Durant 4 dies, 11 formacions procedents de Bèlgica, França, Portugal, el País Valencià, Aragó i Catalunya oferiran concerts gratuïts en diferents escenaris, convertint el territori en un gran aparador de la música de banda. Entre les novetats d'enguany, el vespreig i les xarangues al Centre Històric de Lleida, el divendres 3 de juliol, de les 8 del vespre fins a la mitjanit a la plaça del Dipòsit. I ja escalfa motors del Festival Pau Paterres de Tàrrega, que celebra del 9 a l'11 de juliol, festival de referència de les Terres de Ponent, que torna a combinar concerts, espectacles de circ, activitats familiars amb el Pau Paquits, amb un mercat d'artesania i una àmplia oferta gastronòmica amb food trucks. Entre els caps de cartell, sopa de cabra, de tiets, la pegatina o els Amics de les Arts, una proposta multicultural pensada per a tots els públics. I també avancen els preparatius de la Transegre de Balaguer, que tindrà lloc del 10 al 12 de juliol. La popular Festa de l'Aigua recupera enguany la doble baixada de barques casolanes pel riu Segre, amb recorreguts entre Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, Gerb i Balaguer. Activitats festives, música i cultura popular per reconèixer les embarcacions més originals i les que completin el recorregut amb més rapidesa.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de 4 enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
1: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
7: Estats Units avui compensa.
6: Estats Units.
7: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
6: Ah, mira.
7: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
6: No és molt dels Estats Units, no?
7: No és dels Estats Units.
6: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi són.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Tarragona.

0: que en els procediments laborals les resolucions poden arribar a trigar fins a 5 anys. De seguida explicarem les causes, però abans, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
1: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
0: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic. I aquí al meu costat, Gerard Sanz, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Montse Valls, bon dia.
3: Bon dia.
0: Peter Hendrick, bon dia.
4: Bon dia.
0: I saludem la nostra nova estudiant en pràctiques, la Clàudia Moreno. Clàudia, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
0: Com estàs?
5: Molt bé, molt emocionada.
0: Nerviosa?
5: Sí, una
0: sí,
5: mica.
0: Sí, doncs ho sembles.
5: Gràcies.
0: No ho sembles, bueno. Esperem que aprenguis molt, que gaudeixis d'aquesta estada aquí a Onda
2: Cero. M'ha agradat molt emocionada, eh?
0: Home, és, bueno... És...
2: Un sueño vestir esta camiseta.
0: Tu recordes les teves primeres pràctiques?
2: Bueno,
0: no sé si són les primeres, no són les primeres, em sembla, no?
5: No, no.
0: Bueno.
2: Podríem posar el tall de han pasado 87
0: anys. Solo?
2: Sí.
0: Bueno, ja veuràs com funciona aquest programa. D'entrada, comencem amb la cançó del dia que ens la porta el Peter. Peter, quina és avui?
4: Doncs avui la cosa va de cotxes i per això he triat aquest temacle.

0: El tema, de veritat.
1: No sabeu qui és, no?
2: Sí, home, i tant.
1: Doncs els que acabem d'escoltar, Shut Up and Drive, del mític hit del 2007 de la Rihanna. En aquesta cançó, la cantant diu clarament: estic buscant un conductor qualificat, puja al meu cotxe si ets adequat. De què creieu que anirà el
2: cotxe? Bona metàfora,
1: avui?
2: De la Rihanna, per això.
0: Sí.
1: Aquesta dona filava prim.
0: Has dit que parlarem de cotxes, o sigui...
1: Sí.
0: No... Has fet l'espoiler abans, ja.
1: Sí? Bueno, però cotxes, hi ha molts temes relacionats amb
0: bueno,
1: el cotxe.
0: Sí, clar. De què ens parles concretament? A veure.
1: Va, vinga, jo he decidit avui triar el tema del carnet de conduir amb cotxe automàtic. Jo, en aquest cas, jo tinc un cotxe automàtic, però el meu carnet és el de tota la vida, el manual.
0: Bueno, perquè fins ara no... Jo no sabia que hi havia... Et podies treure el carnet de conduir en cotxes automàtics.
1: No, el que passa és que ara mateix hi ha més gent que es vol treure el carnet del cotxe automàtic. La gent no es vol estar mateix... Ara fico l'embrague, ara el trec...
2: O sigui, hem acabat amb la màgia de suspendre l'examen pràctic perquè s'ha tacat el cotxe 24 vegades.
0: Ja em va passar la primera vegada,
1: A veure, el tema és que com ara mateix en circulació hi ha més cotxes, aquests híbrids i elèctrics que són automàtics, doncs això han desplaçat una mica el cotxe de tota la vida. I, bueno, jo trobo que hi ha aquesta facilitat, no?, de que no has de posar l'embrague, no se't cala el cotxe, i realment això...
0: No té cap misteri.
1: Però
0: és que
1: et fa parar més atenció a la carretera, no?
0: Bueno, no sé, Jo no sé si estic gaire d'acord, perquè potser et confies tant de que el cotxe gairebé va sol que et pots distreure amb altres coses. Jo tornaria a fer els exàmens, bueno, manual.
1: Bueno, hem d'anar mirant cap al futur.
0: I després si tries... Sí, bueno...
2: Ens anem acostant al moment, Míriam, que diem...
0: Tu mira cap al futur, però com un d'aquests nois t'hagi de portar en un cotxe manual, ja veuràs quin futur tens, perquè no sabran.
2: Ens estem acostant, deia Míriam, allò de...
0: I jo condueixo...
2: Recordes quan el cotxe era manual?
0: No, jo condueixo un automàtic perquè és fantàstic, sí. No? Però crec que hauries de prendre els dos perquè, de moment, encara hi ha cotxes manuals.
1: No sé què opina la nostra becària, si ella condueix...
0: Ara li preguntem, no pateixis, sí? Peter.
1: Bueno, a veure, llavors, el carnet de conduir amb el cotxe automàtic, no hi ha cap diferència amb el normal, fora part que és per cotxes automàtics. Hi ha un examen teòric i un examen pràctic, i després el carnet, hi ha un petit codi 78 marcat al carnet, que això et fa que només puguis utilitzar cotxes automàtics.
0: Clar. Això et limita.
1: Perquè no siguis un perill, llavors.
0: O canvia molt la cosa i entren molt els cotxes automàtics o et limita.
1: Bueno, el tema és que aquest codi 78 en un futur, diu la Unió Europea que ho trauran, perquè l'estàndard serà que la gent es tregui el cotxe de conduir automàtic.
0: Bueno, als Estats Units passa, no? Només tenen cotxes automàtics allà,
2: sí,
0: no?
2: Sí, crec que sí.
1: I en el cas que la gent vulgui realment, sigui un nostàlgic i vulgui treure's el carnet de conduir manual, doncs serà suficient en fer un curs específic de 7 hores i no s'haurà de tornar... Serà com un complement, no s'haurà de tornar a examinar. Llavors, tot té pinta que en un futur la marxa del cotxe que posarem serà triant una bona playlist com les que té en Gerard.
2: Sí, home.
0: Hola, Montse, que
2: ens
0: porta la seva
1: Hola, Montse.
0: Cançó. Molt bé, molt bé. Doncs ho tindran fàcil els joves per treure's el carnet de conduir, perquè és freno i acelerador.
2: Hem acabat amb l'emoció.
0: No té més.
2: Hem acabat. Amb
0: l'emoció. Vinga, repte del dia, que no tenim gaire temps avui. Quina cançó ens portes?
2: Doncs vinga, fem-la sonar directament.

0: Ja està, ja ho tenim.
1: Que calor, ja està, prova superada. Sí,
0: sí. Avui toca una mica de ritmes llatins, reggaeton, en aquest cas, el que ens deixen...
1: Ja trigava.
0: Home, el que ens deixen Nicky Jam i Belé amb el seu tema Calor, una cançó que convida a l'estiu, tot i que va ser publicada un setembre, quan s'acaba l'estiu, el del 2023.
1: Però com que la calor s'allarga fins al desembre.
0: Sí, home, i tant, ara cada any podríem dir que calor, no?
1: Sí, sí.
0: Un tema en el que estableix la bastant habitual, ja bastant suada metàfora o comparativa, la calor literal de la platja, amb la calor més figurada que podem notar quan veiem una persona que ens atreu.
1: Doncs, novament, prova superada. Sí, Clàudia, és que li vaig posar el repte al Gerard d'una cançó cada dia amb la paraula calor. Així que si et ve a preguntar, escolta, saps alguna? No li diguis. És el seu repte, eh? No l'ajudis.
0: És el meu repte.
1: És home. Vinga, va, pregunta del dia. Què preguntes a l'audiència?
0: Vinga, va, doncs avui tornem a aprofitar un dia mundial per fer la pregunta del dia, i és que es celebra el dia de la fruita.
1: Només estem veient tu i jo, aquí.
0: Home, ja, tots estan amb la cara de... I això què és? Bueno, el Peter jo crec que per, sí, per generació, els fruitis, no? Però vosaltres...
2: Idea, què són els
1: fruitis? Però ara no s'està... Jo pensava que s'està...
3: Els fruitis era una sèrie de dibuixos animats protagonitzats per unes fruites,
1: eh? A mi no m'agradava gens.
4: Jo tenia un trama. Per què Gazpacho?
0: Gazpacho ja era una pinya, sí.
4: Una pinya.
0: Hem tingut abans el debat amb la
1: Míriam. M'agrada gens aquesta sèrie,
0: ja no li agrada gens. A mi jo era molt fan dels fruitis.
4: En som dos.
0: Aquesta jornada, el dia de la... Dia Mundial de la Fruita, celebra per divulgar i recordar la importància de menjar fruita cada dia, i és que és un dels aliments més sans que hi pot haver i és la base d'una bona dieta i una alimentació, doncs, saludable. És per això que avui us preguntem si mengeu fruita sovint, i ja de pas, doncs, quina fruita és la que més us agrada. Els més preferits acostumen a ser els clàssics, la taronja o la mandarina quan és temporada, el plàtan, el kiwi, el raïm, el préssec, els fruits vermells o també les més exòtiques, per exemple, el mango, entre moltíssimes altres fruites. En definitiva, que hi ha tant per escollir que volem que ens digueu quina és la vostra fruita predilecta. I com que avui es celebra un altre dia mundial ben curiós, Míriam, doncs ens prenem la llicència de fer doble pregunta. I és que, a banda del dia de la fruita, també es celebra el dia de l'acudit. Per tant, si a més de dir-nos la vostra fruita predilecta ens voleu explicar un acudit, doncs serà molt benvingut. Ja sabeu que aquí som molt de riure, que és addictiu. Ja que la temporada vam demanar a l'audiència que ens expliqués directament acudits, doncs avui fem una mica aquesta...
1: Sí, perquè com que ja hem preguntat, però si algú s'anima i vol explicar un acudit...
0: Avui preguntem per la fruita, perfecte. Però els acudits són més que benvinguts
1: en aquest programa. I si és un acudit de fruita ja...
0: Home, vamos, o sigui, no, avui no tenim regal, però
1: no.
0: És igual, que vinguin un dia a la ràdio i el felicitem. Per tant, doble pregunta avui. D'una banda, si us agrada la fruita i en mengeu sovint i tal, quina és la vostra fruita predilecta, i de l'altra, doncs, si us animeu a explicar-nos un acudit.
1: Això, eh?
0: Millor que millor. Respostes a través de notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908.
1: Montse Valls, a tu t'agrada molt la fruita?
2: Molt.
1: Les cireres, no sé si és de la teva prefe, però...
2: Entraria dins del top... Com a mínim 5. Dins del top 5 entraria, però... És que és molt difícil escollir només
0: una. Sí,
2: és molt difícil.
4: Les maduixes amb nata, a mi me puede.
2: Jo anava a dir, m'agrada molt la combinació maduixes amb plàtan, m'agrada moltíssim.
0: Sí.
2: Que m'ho faig molt amb iogurt, això, per exemple, per esmorzar. I, si no, és que el meló em pot, tio.
1: Sí.
2: O sigui, com a fruita d'estiu, el meló m'encanta, les figues m'encanten, no sé, és que us diria moltíssimes, el mango també.
1: El mango està molt bo, sí. La síndria.
0: Clar, podríem haver preguntat quina fruita no us agrada, perquè
1: clar.
0: És que...
1: Bueno,
0: a mi em passa el mateix.
1: A mi hi ha moltes que m'agraden, eh?
4: La pera l'odio.
0: La pera l'odio.
4: Odio la pera.
1: La fruita d'hivern em sembla avorrida.
2: No, les mandarines?
1: Sí, és l'única que m'agrada.
2: És l'única que porto aquí. Sí.
1: No t'animes, no, a explicar un acudit?
2: Mira, a casa meva no se'm dona bé a explicar acudits, però jo us l'explico. Crec que ja l'he explicat més d'un cop aquí, eh? No
1: és el teu, com ho dic.
2: Sí, és que a casa meva el que triomfa sempre és el de Maria, llama el niño pa dentro.
1: Niño!
0: Aquest
1: és un clàssic, eh?
0: Boníssim, és de l'Eugenio, crec que aquest.
1: Vinga, Clàudia, estrena't. La teva fruita preferida, quina és?
5: Jo he de dir que no soc gaire de fruites, però m'agrada molt l'açaí.
1: Ah, ara està molt de moda.
5: Boníssim,
2: jo, també.
1: Ho vaig descobrir l'altre dia. Està boníssim.
5: Està molt bo.
0: Jo no l'he provat.
4: Què és això?
5: És com una mena... Sembla com un nabiu que ve de Brasil, però no té gust a nabiu tampoc. Té com un gust... Pues
1: que sembla...
2: Sí,
1: sembla xocolata.
5: Però no es menja tal qual. O sigui, és com que el fan una mena de gelat i li fiques toppings, tipus crema de cacauet, li poso jo iogurt, maduixa, plàtan, estan molt bo.
1: Ara està molt de moda i sembla com xocolata. Jo dic, però si això és un gelat de xocolata... No,
2: després quan ho proves no té res a veure.
1: No té res a veure, però la imatge i saciant i està
5: molt bé. Molt bo, però molt car.
2: Sí,
1: això també. No et demanaré cap acudit, perquè mataràs. Així que ja més endavant endavant ja parlarem. Okay. Però vosaltres sí que us demanem acudit, que ens expliqueu quina és la vostra fruita preferida. Una mica el que vulgueu. Avui és una mica de festa. Mentre que arriben les vostres notes de veu al 676-760908, repassem amb la Montse l'actualitat.
2: Som-hi.
1: I estem molt pendents de les notícies que arriben des de Lleida, on a primera hora d'aquest matí s'ha registrat un aparatós accident d'autobús que s'ha saldat amb 46 ferits. 4 d'ells han estat crítics.
2: Sí, l'autobús, recordem, s'ha encastat contra la façana de la Diputació de Lleida, la Rambla Ferran, i segons el SEM hi ha 4 ferits crítics, 9 menys greus i 31 lleus, i tots els ferits, excepte 2, han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova i al CUAP Prat de la Riba. Segons s'ha pogut saber, l'autobús feia el trajecte Lleida-Granja d'Escarp i tots els afectats són passatgers, concretament temporers, que es dirigien al Segrià Sud per treballar en la campanya de la fruita. Entre els ferits greus hi ha la conductora i l'instructor que l'acompanyava, i la hipòtesi és que la conductora hauria perdut el control de l'autocar per causes que es desconeixen. Ho ha explicat el cap territorial del SEMA Lleida, José Ramón Ropero, i l'alcalde de Lleida, Félix Larrosa.
6: Cal esperar la valoració de Mossos d'Esquadra i policia local. Aparentment sembla una pèrdua de control.
7: És l'accident més greu que ha tingut lloc a la ciutat de Lleida. I per tant estem amatents a com evoluciona l'estat dels ferits, que, com han dit, també han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, al CUAP, i en aquests moments s'estan intervenint a 4 persones.
2: Protecció Civil ha posat en alerta el pla Procicat, i abans del migdia una grua havia carregat el bus accidentat i estaven a punt d'endur-se'l del lloc de l'accident.
1: Més qüestions. L'oposició ataca Salvador Illa per guardar silenci davant la sentència del cas Ábalos en la primera per corrupció del govern de Pedro Sánchez.
2: Junts i Partit Popular troben intolerable que el president de la Generalitat s'amagui especialment en aquest cas.
1: Unes acusacions que han tingut lloc a la sessió de control al ple del Parlament, que ha seguit el nostre company, el Marcos Díaz. Què tal? Bon dia.
8: Bon dia, Míriam. L'oposició ho troba intolerable perquè la corrupció en la compra de mascaretes, es remarca Junts i el PP, es va cometre quan Salvador Illa era ministre de Sanitat. Escoltem la juntaire Mònica Sales, el popular Juan Fernández i la resposta del president català.
9: Vostè va anar al Comitè Federal del PSOE i l'únic que va dir és que els socialistes no tenen por. De debò, president, això és el que té a dir com a president de la Generalitat sobre una sentència que afecta un govern del qual vostè en formava part? Què serà el següent president, un José Luis Sefuerte?
10: Ha decidido pasar a la unidad de quemados del Partido Socialista. Díganos, señorilla, ¿qué tiene de honrado y de decente seguir defendiendo y salvando al soldado T.S.
11: L'actitud contra la corrupció es mesura més veient què fa un quan té casos en la seva pròpia formació política que no què fa quan en tenen altres formacions polítiques. És un bon test per totes les formacions polítiques, també per la seva.
8: Els socis parlamentaris, de la seva banda, exigeixen avenços en finançament i més restriccions per als camions a la AP7.
1: Gràcies, Marcos. I acabem explicant que la Policia Nacional ha detingut a Castelldefels dos líders d'una organització criminal que traficava amb drogues i les enviava a França a través d'empreses de paqueteria que desconeixien l'activitat.
2: En l'operació s'han comissat més diversos quilos de cocaïna, de xix, marihuana, paquets de tabac, 90.000 euros en efectiu i criptoactius i vehicles d'alta gamma. Un dels detinguts ha ingressat a presó provisional i l'altre ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. L'organització operava entre Barcelona i Rennes i els arrestats estaven reclamats per una ordre europea de detenció i entrega.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu en Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
2: A vosaltres.
1: Segurament haureu sentit o fins i tot pensat vosaltres mateixos que la justícia és molt lenta i heu intentat buscar-ne els motius. Doncs bé, el sindicat UGT ha posat de relleu aquesta realitat que es viu als jutges de Catalunya.
0: El sindicat ha denunciat el col·lapse judicial laboral que assegura pateix Catalunya després d'analitzar prop de 1.500 procediments laborals amb assenyalaments superiors a 6 mesos entre la presentació de la demanda i la data prevista de judici. En aquests casos, la demora mitjana és de 646 dies, aproximadament un any i 9 mesos, amb un retard màxim de fins a 1.922, és a dir, més de 5 anys per una reclamació de quantitat en matèria de seguretat social. El secretari de Política Sindical d'UGT, Òscar Riu, assegura que les dates de judici per acomiadaments, reclamacions salarials o vulneracions de drets fonamentals ja arriben a 2029 o 2030 i ha reclamat un pla de xoc a l'administració que inclouria la creació d'un mínim de 13 nous jutjats socials a Barcelona.
1: Doncs per comprovar si realment el sistema judicial català viu aquesta realitat, tenim ara comunicació amb el magistrat delegat de la secció social del Tribunal d'Instància de Barcelona, Xavier González de Rivera. Què tal? Molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: La realitat bon dia que descriu el sindicat UGT és aquesta, ara mateix ja col·lapsa en el sistema judicial català.

0: Catalunya?
1: És absolutament cert. O sigui, no s'han d'amagar cap dada, cap referència, i és així. Estem en una situació de col·lapse. A Catalunya és especial, o a Barcelona en concret encara més, però jo penso que és una situació generalitzada de tota la jurisdicció social, uh-huh, en general, i de tota l'Estat, això.
2: Uh-huh. Imagino, Xavier, que la justícia, sí, ha d'assumir un gran volum de casos en totes les seves especialitats, però no sé si en el cas de la justícia laboral és la que està més saturada.
1: Aviam, el tema de la justícia en l'àmbit de la jurisdicció social va paral·lela amb el reconeixement de drets a les persones treballadores i a les persones beneficiàries de la Seguretat Social. Hi ha avanços claríssims en matèria de reconeixement de drets, per exemple, el tema dels acomiadaments, l'audiència prèvia, el tema de la declaració de nul·litat en els casos de malaltia quan es acomiada una persona, el tema dels complements que es van instaurar sobre la deportació demogràfica, de bretxa de gènere, la prestació per a les famílies monoparentals. I tot això són avenços que socialment estan donant més drets a les persones, tant treballadores com beneficiàries. I clar, i llavors no hi ha una paral·lela reconeixement o estudi, com a mínim un estudi d'impacte, que digui, bueno, això significarà tants cents o mils de casos més, i això jo penso que és fàcil amb intel·ligència artificial, o sigui, es posen les dades i segur que surten el número de casos que poden sortir més. I això no es fa. I clar, llavors està molt bé el reconeixement de drets, completament res a dir, i està molt bé, però el problema és que els jutjats són els mateixos. Exactament els mateixos, tenim exactament els mateixos que en aquests moments, que fa aproximadament uns 6-7 anys, més o menys. Són els mateixos jutjats. I només se'n van crear dos fa 6 anys. Només se'n van crear dos. Ja portàvem la situació, portàvem de més de 10 anys. Clar, amb aquestes dades, amb aquestes unitats judicials, estem col·lapsats en aquest moment.
0: Clar, és que mirem les xifres que porta UGT, denuncia que la demora mitjana és d'entre un any i 9 mesos fins a més de 5 anys en alguns casos. Per què passa això i té bona solució? O fàcil solució?
1: El de 5 anys, diguem-ne, jo, això pot ser algun cas molt excepcional, mm-hmm, molt excepcional, pot haver-hi algun cas, i jo n'he tingut, alguns de nosaltres hem tingut, però ha sigut per casos molt excepcionals. De 5 anys, això no podem donar-ho com a notícia, diguem-ne. La notícia és, aquesta sí que és certa, un any i mig per acomiadaments. Mm-hmm. Això sí que és cert. I aquesta és l'usual. Llavors, quina és la solució? Doncs, home, aviam, ja sabem que és molt difícil crear unitats judicials, perquè suposa una infraestructura, una organització que no es pot fer d'un dia per l'altre. Tot i que hem vist que en matèria penal s'han donat solucions ràpides i no hi ha hagut cap terrabastall. Però, bueno, anem a suposar que hi ha problemàtica, però una cosa molt fàcil és posar reforços, posar 10 o 12 jutges més que facin i treguin aquest col·lapse que hi ha. El que succeeix, i això és una qüestió que ha passat en l'últim any, és que hi ha moltes places vacants. Uh-huh. I no hi ha jutges per cobrir. No hi ha jutges per cobrir les vacants que hi ha. Bueno, és una realitat. Jo suposo que és paral·lela a la càrrega judicial, a la càrrega, perdó, de treball, i a la càrrega de treball, doncs, un jutge que es vulgui, una jutgessa que es vulgui plantejar una vida més o menys amb una sèrie de no inconvenients, no s'ho planteja venir a un jutjat social de Barcelona.
2: Mm-hmm. Clar, perquè de jutges n'hi ha, no? Vull dir, de gent que es forma per ser jutge, vull dir, les facultats de dret en van plenes, no?
1: Sí, però no, però o sigui, la jurisdicció social és una jurisdicció especialitzada. Mm-hmm. No és una jurisdicció a la qual hi vagi els jutges que acaben de sortir de l'escola judicial. A part de que les últimes promocions han sigut escasses, ara se'n fa una, però aquest procés que s'inicia ara no acabarà tots els exàmens d'accés i tot, això no acabarà abans d'un any i pico, a finals de l'any que ve. O sigui, no és una solució real, o sigui, ara, en aquests moments. I no hi ha jutges per crear noves places. Pot haver-hi jutges perquè vinguin aquí a temps parcial a fer el que se'n diuen comissions de serveis sense rellevació de funcions? És possible, però això el Consejo no és receptiu, això. Mm-hmm. Llavors, ja ho hem demanat nosaltres, des de la Junta dels Jutjats Socials d'aquí a Barcelona, l'hem demanat i ens han dit que no. Bueno, van dir que sí, però volien amb unes condicions que no donava solució al problema, perquè el problema que volien solucionar el Consejo és un retard amb alguns jutjats, i nosaltres volíem una solució que afectés a la jurisdicció, a tots els casos. No ens vam posar d'acord i no ens van reconèixer el que havíem demanat nosaltres.
0: Una de les propostes que fa UGT és la creació de fins a 13 nous jutjats socials a Barcelona, però no sé si és molt complicat obrir un jutjat.
1: Aviam, ara en aquests moments, aquestes dades venen per la càrrega de treball que el Consejo General del Poder Judicial estableix per una unitat judicial social, de la jurisdicció social, que són 900 casos a l'any. Una entrada de 900 casos a l'any justifica una plaça. Doncs, en aquests moments hi ha el número d'entrada de casos que donaria lloc a que hi hagi 13 unitats més. Mm-hmm. Quan parlem de 13 unitats més, ja no estem parlant, com abans, de jutjats socials. Ara estem parlant de tribunal d'instància, que ha canviat l'estructura, ha canviat el funcionament, i, per tant, ja no estem parlant de creació d'un jutjat amb 7 o 8 funcionaris, un lletrat de l'administració de justícia, i tal. No, i això ja oblidem-nos que això no existeix. Ara són places judicials que són jutges o jutgesses, magistrats, magistrades, que venen, fan judicis i tenen tota una estructura administrativa que si es nomenen 13 jutges o jutgesses més per a Barcelona, l'augment de l'oficina no és proporcional a l'augment de 13, sinó hauria de ser, doncs, no sé, estic especulant, 10 funcionaris més, per exemple. No és el mateix que crear 13 jutjats.
0: Clar. Doncs veurem com se soluciona tota aquesta situació, aquest col·lapse. Xavier González de Rivera, magistrat delegat de la secció social del Tribunal d'Instància de Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
1: Molt bé, d'acord, gràcies a vostès. Vinga, adéu-siau.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
4: Brutals! Així són les rebaixes de Conforama. Fins a un 60% de descompte en sofàs, matalassos, mobles electrodomèstics, només fins al 29 de juliol. Són dies brutals, Conforama.
3: Això és la ciutat.
0: Con la llegada del verano comienzan los grandes desplazamientos por carretera y muchos conductores ya están preparando su vehículo para estas vacaciones. Antes de empezar cualquier viaje, conviene recordar que el neumático es el único punto de contacto entre el coche y la carretera y, por tanto, uno de los elementos más importantes para nuestra seguridad. Para hablar de cómo cuidarlos correctamente y de qué ocurre con ellos cuando llega al final de su vida útil, nos acompaña Óscar Tomás Pérez, delegado territorial sur de Signus, la entidad encargada de gestionar estos neumáticos para que sus materiales puedan aprovecharse de nuevo. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días. Muchas gracias.
0: Con la operación salida de verano a la vuelta de la esquina, ¿por qué es tan importante revisar los neumáticos antes de emprender un viaje largo?
5: Bueno, pues como bien has dicho, el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera es el neumático. Por tanto, es uno de los elementos de seguridad más importantes. Su revisión es muy necesaria para asegurar el buen comportamiento del vehículo ante posible aumento de las cargas, ya sabes, las maletas que cogemos todos ahora, uh-huh, así como las temperaturas. Recomendamos además que periódicamente esta revisión sea realizada por un taller especializado.
0: Claro. Oye, si tuvieras que dar tres recomendaciones básicas a los conductores para cuidar sus neumáticos durante estas vacaciones, ¿cuáles serían?
5: Bueno, seguro que todos tenemos en la cabeza la primera, que es de la revisión de la presión del neumático. Uh-huh. Ojo, esta

0: Lozano, què tal? M'agrada aquesta
1: bon
0: musiqueta, cada com m'agrada més.
1: Sí? Sí? Aquest guaca-guaca de Hacendado, t'agrada?
0: No l'he escoltat, però bueno, el trosset que ens posa el Jota m'agrada. Bueno,
1: ah, aquesta és la cançó oficial del Mundial.
0: Sí, ho sé, per això no la posa el Jota.
1: No, no és que la posi el Jota, perquè el Jota
0: ja
1: sigui un il·luminat i hagi descobert aquesta
0: cançó. Doncs sí que
1: cançó.
0: Ho és, sí que ho és.
1: Pues si ho és, no és per això. Si ho és, no és per això.
0: No et fiquis en ell, eh?
1: Ara les coses bé. Escolta, tres més al sac.
0: Tres seleccions més.
1: Tres més,
0: ja
1: vinga.
0: Ja es va omplint la bossa, això.
1: Va,
0: va ràpid,
1: comencem
0: això.
1: Per l'última que ho ha aconseguit, que s'ha classificat per vuitens de final. México lindo y querido.
0: Ah, molt bé. Bon... México lindo y querido.
1: Querido,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: No, bonito, querido.
0: Querido.
1: Pues sí, bé, Mèxic està a un nivell molt alt, està jugant molt bé a futbol, tot i que jo no he vist el partit, perquè a les 3 de la matinada, però m'ho ha dit el Llucià, que porta un endarreriment de son descomunal. Crec que
0: no s'està perdent ni un, no?
1: Sí, dorm unes dues hores i mitja al dia. I sí que

0: A veure, jove.
1: Jo confio en, en el seu criteri, més que res, perquè no tinc ningú
0: permetre.
1: Més que m'ho pugui dir, i diu que ha jugat molt bé, i que Mèxic ha fet dos gols, que ha marcat un tal Quiñones i un tal Jiménez, i ja al minut 30 ja anava guanyant Mèxic 2-0 a Ecuador, i s'ha classificat, doncs, diríem que còmodament, en un partit que s'ha disputat en un encamp que a mi em té enamorat, que és l'Estadi Azteca de Mèxic, amb molta mística i molta història. Mèxic, als vuitens de final, recordem que és un dels anfitrions, Javier Aguirre és el seleccionador i és el que ha portat l'equip fins als vuitens de final. A més, Aguirre acaba de ser novament avi.
0: És el que et vaig dir ahir, que m'agradava el missatge que li va donar al seu jugador.
1: Bueno, doncs acaba de ser novament avi, però s'ha classificat. Sí. És anfitrió, s'ha classificat, ha estat avi, però li falta una cosa.
0: Què li falta?
1: Per ser del tot feliç, només
0: Ostres.
1: Una cosa.
2: Un whisky. Ahorita mismo un whisky. No, cortito, con hielo, un lagabulín. Es lo único que me falta hoy. Y no tengo en la habitación, se me acabó. Bueno, ni modo. No le digas a nadie, güey.
0: Ai, em declaro fan d'aquest home.
1: Molt bona persona.
0: Té un bon rotllo? O...
1: Sí. Me'n recordo que va... Jo parlava molt amb ell perquè m'agradava molt la seva cultura futbolística, sí. I ell entrenava a l'Osasuna a vegades, un equip al que jo tinc certes simpaties, i em va enviar una samarreta de l'Osasuna.
0: Ah, mira.
1: Amb el seu nom i dedicada. Sí. És molt bon tio,
0: sí,
1: i un grandíssim entrenador. Doncs bé, el seu... homòleg a la banqueta equatoriana, Sebastián Becacheche, que té nom de detergent per netejar les tuberies, no?
0: Què dius?
1: Utilice el Becacheche con dióxido. Sebastián Becacheche és el seleccionador...
0: Però és maco aquest cognom.
1: Jo dic que no ho sigui. Jo dic que té nom de detergente. D'aquells que venen, le cambio el Lucil por el Becacheche. No, jo con él. Pues Becacheche ha dimitit. Ha dimitit Becacheche.
0: Per perdre el partit?
1: Sí, perquè han perdut en eliminat i el tio sembla que no ho ha portat bé, que no ha acabat de pair. Jo crec que Ecuador, classificat per 700 de final, pues escolta, pues jo crec que no està mal resultat, però bé, jo potser és que té una oferta...
0: Ah, però ha passat a 600.
1: Ha passat a 700 i l'ha eliminat Mèxic. No m'escuches, tu no m'escoltes, ho he dit.
0: Em perdo, tu.
1: Vamos a estar por el comentarista. Pues sí, ha dimitit.
0: No estem a la fase de grups encara.
1: Estem a 700. I els que estan guanyant ara es classifiquen per 800
0: a final. Però és només un partit.
1: A partit únic, ja és eliminatòria a partit únic. Mèxic ha guanyat a Ecuador. Però esto no lo vaig dir jo. Esto ya lo decía Gustavo, el reportero más dicharachero de Barrios. Ya te lo enseñaba. Gana este, se clasifica este. Pues això. Pues que ha dimitit Becacheche, tu, el del detergente. Però no només ell. Ronald Koeman també ha plegat. Ha dimitit com a seleccionador Orange dels Països Baixos.
0: Home, clar, tanta crítica, pobret.
1: Els 700 de final contra Marroc. Vinga, va, segona classificació d'aquesta matinada, la de França. Ha guanyat en comunitat França ara mateix, i tot va com ha d'anar, guanyarà el Mundial, perquè s'acaba més sobrada. Aquest partit que el vaig veure. 3-0 contra Suècia, Nova Jersey, dos gols d'Mbappé, que ja en suma 6 al torneig, empat amb Messi com a màxim golejador. També Barcolà va marcar. Partidàs d'Olise, impressionant el jugador del Bayern de Munic. I Mbappé, que ja ha fet 18 gols als Mundials, es posa a només un de Messi com a golejador històric del torneig mundialista. Ell, però, el que vol és fer història en França. No esteu amb històries.
3: Claro que conozco las estadísticas, todo el mundo habla. Yo tengo la tele también, pero yo pienso únicamente a cómo puedo ayudar a mi equipo a estar aquí el 19 de julio en la final. Sumamente importante. Yo sé la importancia de un mundial para un país. Yo lo he dicho siempre que mi objetivo es de marcar la historia de mi país. Yo lo he hecho una vez ya. Yo fui cerca de hacerlo en Qatar y ahora tengo una nueva oportunidad. Yo voy a dar todo para hacer que todos los franceses estén orgullosos de nuestro equipo, de nuestro grupo y que podemos quedar en la historia de nuestro país.
1: Mbappé, que té veu de personatge de pel·lícula Toy Story. Abans de tot això, un gol de Haaland a 5 minuts pel final dona la victòria a Noruega, que s'ha imposat a Costa d'Ivori 2-1 a Arlington. No s'havia avançat als nòrdics al 39, Diallo havia empatat pels africans al 74. Tenim 3, a veure, fica-t'ho al cap ja d'una vegada, 3 equips, 3 emparellaments definits de vuitens de final. Atenció, Canadà-Marroc, bon partit, Paraguai-França, França molt superior, i el partidàs Brasil-Noruega.
0: Vinga, i 3 partits més per 700 de final per passar vuitens.
1: Sí, avui. Bé, entre avui i demà. A les 6, Anglaterra, que està plena d'anglesos, jugarà contra República, i anava a dir democràtica, però bueno, República del Congo a Atlanta. Atenció a l'opinió, què et sembla l'opinió de Jude Bellingham sobre el partit?
4: I'd love to be in a movie.
5: Would you?
4: People always ask me,

0: Siempre me pregunta qué es lo que te gustaría hacer fuera del fútbol. Y la verdad es que nunca le he dado muchas vueltas. Pero cuando sí lo he pensado, siempre llego a la misma conclusión. Me encantaría salir en una película. Me encantaría ser James Bond. He visto todas las películas, las de Sean Connery, las de Roger Moore. Las he visto todas. Me encanta James Bond. Me encantaría estar, ya sabes, en una película de James Bond.
1: Pues muy bien.
2: De pinta, ¿no? Podria ser...
1: Home, tu creus?
2: James Bond, sí.
1: Però el dolent... El dolent, no?
2: No, el no? Coño, el 007, és sí? Guapet, és el tio. Allà sí, té, una, sí, té una planta... Té una planta...
1: Mira, mira, mira.
2: Espectacular.
1: Posem una ambientació. Vinga, què, Pochettino, que no m'expliques res.
2: Pochettino avui dirigirà als Estats Units, juga a les 2 de la matinada contra Bosnia-Herzegovina, Santa Clara, San Francisco. Abans, però, hi ha un altre partit, a les 10, Bèlgica, que s'enfrontarà a Senegal, a Seattle. Un partit una mica sosillo, però bueno, el veurem, perquè és a les 10 i és l'horari que es pot veure.
1: Vinga, i sortejat el calendari de la Lliga 2026-2027.
2: Sí, quina mandra, quina mandra. Estem al Mundial, ja comença a parlar del Barça, de l'Espanyol,
1: sí,
2: del Madrid,
1: la Lliga, tot ja.
2: El Barça començarà contra l'Atlético de Bilbao al Camp Nou, i que acabarà al camp del Getafe. L'Espanyol, primer partit a casa contra el Llevant, acaba contra l'Alavés a Cornellà al Prat, també, els dos partits a casa. El clàssic de la primera volta, 25 d'octubre al Camp Nou, el de la segona, 9 de maig al Bernabéu, i pel que fa als derbis, el primer a Cornellà, el 3 de gener, exactament igual que la temporada passada, te'n recordes? Espanyol-Barça a Cornellà el 3 de gener, que va perdre 0-2,
1: sí, sí,
2: i l'Espanyol des d'aleshores va perdre, va començar a perdre tots els partits, doncs igual. I el segon, el 18 d'abril, al Camp Nou. Pels que fa als catalans de segona, el Girona debutarà contra el Leganés a Montilivi, el Sabadell ho farà davant l'Sporting al Molinón. A la Lliga EFA, els tres equips de casa nostra començaran a fora: Tenerife-Barça, Eibar-Espanyol i Atlético Llevant-Badalona, encara amb clau culer. El Barça ha anunciat la renovació d'Andreas Christensen 2 temporades més, fins al juny del 2028. Ara mateix es fa l'acte de presa de possessió del càrrec de president del Barça, de Joan Laporta, 5 mesos després d'haver guanyat les seleccions. I en bàsquet, 5 jugadors del Barça que diuen adeu al club. No els renoven. Saturanski, Willy Hernán Gómez, Miles Keils i Mil Norris, aquests acaben contracte, i Juan i Marcos, que se'n va, li queda un any, però amb Aluc Ambus. I Paula Badosa, eliminada de Wimbledon. Va perdre contra Emma Navarro, la nord-americana.
1: Víctor Lozano, quina és la teva fruita preferida?
2: La síndria.
1: Ai, jo també.
2: Soc un absolut... Però és que...
1: Però d'estar talladeta...
2: Té certa addicció, la síndria, sí, sí, genera addicció. Jo i la meva filla gran, que també és molt, molt, molt addicta a la síndria, ens podem fotre mitja síndria sencera de la gran en d'una tacada.
1: Però com te la menges així, a rodanxos
2: no,
1: i...
2: No, a mi m'agrada tallar, però una rodanxa però molt gruixuda, però que sí, quedi molt gruixuda. Aleshores, passo ganivet de dalt a baix, de dreta a esquerra,
1: sí,
2: i aleshores faig clic, clic, clic, clic, clic, clic, els trossets i els queden amb aquells...
1: L'has trobat a la planxa?
2: Què fa, diu? Però quina guarrada és aquesta?
1: Amb formatxet, prova-la.
2: Una marrada, fota-hi una cindy a la paella, per favor.
1: Prova-ho, fes-ne cas.
2: Va, ho provaré, perquè ho dius tu, però si no, no ho provaria, perquè jo...
1: No, jo no ho he provat mai, però fes bona pinta.
2: Me quieres envenenar.
1: Va, que ho provis tu, a veure si està bo.
2: Em vols enverinar, no? Ara està de moda, enverinar.
1: Víctor Lozano, fins demà.
2: Apa, fins demà.
1: Nosaltres...
3: Un whisky a dormir.
1: Vinga, nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat. Fins ara.
4: Es la 1, mediodía en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas tardes. La hasta ahora coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, acaba de anunciar que abandona todos sus cargos y también la militancia en el partido. El anuncio llega después de que se hayan retirado las 6 denuncias de acoso laboral presentadas contra ella en la formación. Gabriela Olías.
6: Niega que esta retirada sea un paso atrás, pero asegura que tampoco quiere darlo en falso. Toma esta decisión, dice, para fortalecer a Sumar cuando más lo necesita. Lara Hernández ha denunciado además haber sufrido desde que se abrió la investigación hace 4 meses una serie de bulos y calumnias contra las que no descarta tomar medidas judiciales.
7: Esto es algo que está en manos de mi abogada y desde luego me reservo todo el derecho y todas las capacidades para emprender las acciones judiciales pertinentes. En ese tema no voy a entrar más.
6: El comité que instruye el procedimiento independiente de la dirección del partido establece el archivo por falta de aportación de pruebas y no entrará a analizar el fondo de la cuestión. Con este anuncio, la todavía coordinadora de Sumar renuncia a presentarse para revalidar su cargo en el Congreso Extraordinario de la Formación el próximo 11 de julio.
4: Y el Partido Popular Andaluz se da de plazo hasta las 7 de la tarde de mañana para cerrar un acuerdo de investidura y de gobierno con Vox que permita a Juanma Moreno repetir como presidente andaluz. Lo ha dicho Tony Martín.

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dimecres 1 de juliol, dia en què us expliquem el sector turístic de la província de Tarragona espera tenir unes altes xifres d'ocupació per aquest estiu. Les previsions són optimistes i els empresaris esperen tenir un volum de visitants similar al del 2025, que ja es va considerar molt bo. La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Berta Cabré, s'ha mostrat optimista perquè les reserves que ja tenen tancades són equiparables a les de l'any passat.
2: Esperem que sigui un bon estiu, tal com ho va ser l'estiu del 2025. Aquest any s'hi suma que de moment tenim unes bones perspectives del que ha estat l'inici d'anys, aquesta vegada ja sí amb dades consolidades i on hem vist una operativa de l'aeroport doncs, més primerenca que mai i per tant amb una activitat doncs, de mercats internacionals que s'han anticipat i que per tant hem tingut un creixement en aquesta època dels mesos primers de l'any amb activitat turística, la qual cosa doncs, això és molt positiu perquè és el que ens permetria si la tònica doncs, de a final d'any també és en aquesta línia a poder consolidar doncs, que sigui un any amb més activitat.
1: Pel que fa a la procedència dels turistes, la tendència també s'espera que es mantingui amb aproximadament un 50% de clients de Catalunya i de la resta d'Espanya, principalment del nord i del País Valencià, i la resta doncs, turista internacional, bàsicament de França, Regne Unit, Països Baixos, Bèlgica i Alemanya. També us expliquem i escoltarem ara un moment que es va viure ahir a l'Audiència de Tarragona. Us situo, judici Innova, declaraven Josep Prat i Jorge Batesteza. Prat va afirmar que les contractacions de Carles Manté i Batesteza per la construcció del nou hospital de Reus van ser una indicació de la Conselleria de Salut. L'acusat, que recordem va ser el director general d'Innova des del 2003 i fins al 2012, declarava que des del CatSalut es va incrementar el concert econòmic per tal que a través del holding municipal de Reus es paguessin els treballs de Manté i Batesteza. També més context, recordem que tant Prat com Batesteza havien arribat ja a un acord previ amb Fiscalia. Després de la declaració dels dos, va declarar Natàlia Torrell, assessora jurídica d'Innova, i que va declarar que el director general Josep Prat li havia demanat fer servir el model del seu contracte per incorporar Carles Manté. I també li va indicar les modificacions que havia de fer aquest contracte després que Prat i Manté es reunissin. L'acusada indicava que aquest procediment es va repetir amb Jorge Batesteza i que Prat no li va donar més explicacions perquè les contractacions, diu, estaven justificades per la reputació professional. I també va ser el torn de l'exdirectora financera del holding, Esther Ventura, afirmant que era Prat el responsable de pagar les factures. I afirmant que li havia tingut un gran respecte professional a Prat fins feia dues hores, quan el va acusar de mentir.
3: ¿Ha tenido usted alguna relación de enemistad con el señor Prat?
4: ¿Algún enemistad? Tipo
3: de... Sí.
4: ¿Enemistad?
3: Sí. No, a ver, no como consecuencia de esta causa, pero en el momento que usted
4: en
3: estaba...
4: Absoluto, bajada, en absoluto, en absoluto. Le he tenido un gran respeto, mucho respeto, hasta hace exactamente dos horas, cuando ha mentido claramente.
1: Y allí es va a perder el respeto. Us expliquem i acabem el repàs a l'actualitat. Una presentació que ha tingut lloc fa un parell d'hores a l'Amfiteatre de Tarragona, on els visitants poden conèixer el monument amb una altra perspectiva gràcies a la realitat mixta. La tecnologia desenvolupada per una empresa derivada de PortAventura permet als usuaris descobrir amb tot detall com era el monument fa 1.800 anys, quan estava en el seu esplendor, amb imatges superposades a l'edifici. Així, amb la realitat mixta i seguint les indicacions d'un mandatari romà, l'usuari pot veure i escoltar com era un dia de jocs a l'arena i convertir-se en aprenent de gladiador. L'experiència ja està disponible a un preu de 7 euros. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que és la primera vegada que s'aplica la realitat mixta a un amfiteatre. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i la jornada de demà. Des del Servei de Meteorologia d'AEMET, Juan Carlos Piña.
5: Bona tarda, què tal? Avui i demà a la província de Tarragona temps estable, avui en temperatures diurnes que baixen, excepte al litoral, on es mantenen sense canvis. Màximes avui de 38 graus a Reus, 37 a Tortosa, 36 a Tarragona, 34 al Vendrell i 33 a Gandesa. L'AEMET manté activat l'avís per calor a tot el litoral. Demà dijous les temperatures es mantindran amb poques variacions en general. Arribarem a màximes de 38 graus a Reus, 37 a Tortosa, 34 a Gandesa, 33 a Tarragona i 32 al Vendrell. És una informació d'AEMET.

0: L'última dada oficial del terratrèmol a Veneçuela. Parlem de 1.943 morts, de 10.571 ferits i treballant a contrarrellotge per mirar de trobar encara en vida doncs alguns possibles supervivents que encara estan sota les runes. En aquest context, com es treballa psicològicament? Amb els afectats, els directes, els indirectes, i com es treballa psicològicament amb els membres dels equips de rescat. Anem a parlar d'aquesta qüestió amb el degà de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació, que és el psicòleg Jordi Tous. Jordi, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: No sé quina és, en una situació com la que estem vivint a Veneçuela, quines són les primeres passes a donar quan parlem de salut mental, quan parlem d'afectació psicològica?
1: Bé, en aquesta situació és una situació de catàstrofe i, evidentment, quan se gestionen les situacions de catàstrofe, evidentment hi ha un primer àmbit d'intervenció que és clarament reservat a tot el que és els serveis d'emergència, els serveis de seguretat, de controlar, d'intentar rescatar persones que puguin estar en vida i, evidentment, també persones que hagin desaparegut. L'angoixa comença a generar-se quan passen aquests primers dies, quan passen aquestes hores i quan la gent comença a donar-se compte de que realment algú dels que estaven amb ells manca i ja no està. Llavors aquí hi ha una angoixa en els que tens més propers i aquesta angoixa es va generalitzant a nivell de tot el col·lectiu, totes les persones que comencen a fer-se una miqueta la imatge d'aquella situació que han passat.
0: Mm-hmm. Clar, no sé si el pitjor aquí és l'interrogant. És a dir, la gent que a hores d'ara està buscant desaparescuts, membres de la família que no saben si estan vius o morts.
1: Sí, aquestes són les persones sobre les quals, sobretot serveis d'emergència i psicòlegs especialitzats en aquest àmbit, treballen sempre, no? El suport psicològic, més que suport psicològic, aquí és aquest acompanyament a aquestes persones que estan en aquesta situació d'incertesa, aquestes hores que es fan inacabables i que, malauradament, cada vegada pensen que el desenllaç pot ser. I, a més, encara es pot afegir algun altre agravant, el fet de que puguin trobar-les o sigui molt difícil de trobar-les. Llavors, encara és un element que ens fa més difícil el que és el tancament d'una situació de pèrdua de dol.
0: Com es gestiona una catàstrofe d'aquestes característiques?
1: Dic, primer bàsicament és el tema de la gestió de l'emergència en si, amb els equips especialitzats, amb tots els sistemes de rescat, amb tota la intervenció, diguem, sobre aquesta situació, sobre la situació catastròfica. I, evidentment, en un segon nivell, la part important és la part de generar equips i generar tot el que són recursos. Aquí és quan entra moltes vegades el tema de voluntariat i el tema de l'especialització de persones en aquest camp en poder fer aquest acompanyament a les persones que han tingut aquestes pèrdues d'una manera, diguem, puntual en aquest moment inicial i després continuada en tant en quant puguin assumir aquesta situació de pèrdua, que pot ser de vides humanes, però pot ser també de tot el que era el seu patrimoni material, no? Que també doncs, és un altre element que normalment s'afegeix en aquestes situacions catastròfiques.
0: No sé si aquí, com en altres processos de dol, també es pot parlar de fases, de negació, ira...
1: Sí, el que és la dinàmica del dol sempre segueix una mateixa línia, no? Comencen, evidentment, en l'àmbit de dir no pot passar, l'esperança, la falsa esperança, de que el trobaran en vida. En el moment en què passen les hores, evidentment, s'intenta fer tot el que és la negació d'aquella situació i, mica en mica, és allà on val la pena l'acompanyament i el suport emocional que se li pugui donar per especialistes, i és un àmbit que es treballa molt també en voluntariat, en tant en quant el poder fer mica en mica, donar-se en compte mica en mica de que la pèrdua realment s'ha produït. I aquí és allà on et comentava que era molt important el fet de poder recuperar el cadàver, poder recuperar el cos, poder fer-te a la idea de que realment aquella persona l'has vist que era morta, perquè molts problemes a vegades es generen, sobretot de dols de llarga durada, quan no hi ha aquesta recuperació del cos, no hi ha aquest reconeixement del cos mort, on realment és molt més difícil fer-te aquesta idea de que realment aquella persona t'ha deixat.

0: Aquest és una mica també el concepte de dol patològic?
1: Dol patològic se'ns donaria en el cas de que aquesta situació, aquesta persona o la persona que té una pèrdua, evidentment ens quedaria molt clar per tots els models quan ja porta un seguit de mesos i continua desenvolupant o bé il·lusions de que aquella persona tornarà o bé situacions de que no acaba d'acceptar aquella situació, barrejat evidentment en síndromes somàtiques de no dormir bé, de despertar-se, de tindre aïllament, una problemàtica que fa que no passi pàgina d'aquella situació. Llavors, normalment, quan entre els 8 mesos, 9 mesos, un any, continues mantenint-ho, és quan es comença a parlar de dol patològic i derivar-se ja cap a especialistes de la psicologia i la psiquiatria clínica.
0: És essencial, entenc, pel que tu explicaves abans, poder trobar el cos, és a dir, poder enterrar d'una manera o d'alguna altra el teu ésser estimat.
1: Sí, és un punt important per fer-te una miqueta en la realitat, en reconèixer que realment aquella persona és una persona que ja no hi és i que tu l'has vist que ja era morta. A vegades això és a vegades amb rodes de reconeixement, amb situacions on les víctimes són molt... és molt esgarrifós l'estat en què estan o d'això, és difícil. I també hi ha suport i els especialistes, els psicòlegs que treballen en l'àmbit d'emergència tenen molt clar que és important aquesta fase de reconeixement per, sobretot, poder tancar aquest dol d'una manera, diguem-ne, normal, no diguem ni bona ni dolenta, normal.
0: No cal que parlem d'una catàstrofe natural i d'aquesta magnitud, com la que ha passat a Veneçuela, sinó de qualsevol succés tràgic. Doncs ara, per exemple, em ve al cap el que malauradament va ser notícia fa uns dies amb la mort de tres joves a la Rabassada, o un accident de trànsit, o qualsevol pèrdua d'aquestes característiques sobtada. El moment en què, el primer moment en què t'apropes al familiar o als familiars de la víctima, com es gestiona? I com t'apropes a algú que potser no saps si vol que t'apropis, si no vol, si vol parlar, potser no en vol, potser vol contacte físic, potser el rebutja?
1: Quan es dona, sí, t'entenc, quan es dona formació o quan s'explica en mestratges o en formació de lo que és l'acompanyament en situacions de crisi, l'acompanyament psicològic, l'acompanyament emocional, sempre es parla de que a vegades no és tant la comunicació verbal com la comunicació no verbal la que té el paper més important en aquell moment. Aquella situació de mirada, aquella situació d'abraçada, aquella situació que no diu res, però que diu molt per la persona que és víctima, evidentment és un element important. Sobretot aquest tema de comunicació no verbal, intentar no posar pel mig paraules que a vegades poden entorpir molt aquesta relació de confiança que has d'establir amb les persones que et venen a fer aquest acompanyament, sobretot aquest acompanyament en primera instància, quan aquella situació acaba de succeir i estàs formant aquesta idea de que la pèrdua s'ha produït i de que no hi ha cap esperança de que es doni la situació de poder recuperar aquella persona o en situacions on clarament la persona és desapareguda. És important, sobretot, aquesta part de no fer servir a vegades el llenguatge verbal, sinó fer servir aquest llenguatge no verbal que intentis ser empàtic, transmetre... Sense exagerar, però volent deixar que aquella persona, la millor, el que deies, no vol que m'amoïnin, vol viure aquest primer moment sol o acompanyat de les persones que són familiars directes en aquella situació.
0: Clar, òbviament aquí estem parlant de professionals que saben perfectament com fer-ho i com gestionar-ho, però estaria molt bé, de la mateixa forma que quan parlem d'economia, diem, estaria molt bé que als col·legis es donés formació sobre economia bàsica, economia d'anar per casa, estaria molt bé també que ens donessin l'educació emocional per fer front quan has de donar, doncs, una mostra de condol, no? Que a vegades no saps què dir, no saps com apropar-te, no saps com fer-ho.
1: No, encaixes en un dels comentaris que jo crec que he fet més vegades en el món, perquè en el món, les vegades que m'han preguntat sobre aquest tema, i tu en aquest cas m'ha fet la pregunta directament, que, clar, falta una formació, és a dir, per diferents etapes de la vida ens donen formació, ens donen informació en l'àmbit escolar, en l'àmbit familiar, però per la pèrdua i per la mort sembla com sigui un tema tabú que no haguem

0: Acabo, Jordi, que sé que a més tens un dia força atrafegat. Canvia el tipus de dol si hi ha molts quilòmetres de per mig? M'explico. Exteriors ha xifrat de moment en 26 el nombre d'espanyols morts en aquests terratrèmols. El fet d'estar a 10.000 quilòmetres, de no tenir, doncs això, la informació que t'arriba és a través dels mitjans de comunicació, a través de la gent amb la que et pots comunicar allà, a través del Ministeri d'Exteriors, però tu no estàs in situ. D'on ha mort el teu ésser estimat. El dol és igual, no té res a veure?
1: No, a veure, sempre la proximitat de la situació de pèrdua o de la situació crítica o de la situació de catàstrofe és un element que ens fa veure allò d'aquesta percepció de veure-ho molt més lluny, no veure-ho tant des d'una primera mà. I, evidentment, la solidaritat a vegades és una solidaritat molt fàcil, no? Una ajuda econòmica, una ajuda senzillament amb un condol, mentre que quan la situació t'hi estàs trobant o és més propera, bé per les persones que estan implicades, bé perquè tu has estat allí, bé perquè hi tens amics, bé perquè per diferents projectes has pogut col·laborar amb gent d'allí, ostres, la situació te la fas que la visquis com a més propera. Sí que, ja ho dic, l'àmbit de solidaritat és un àmbit que pot ser senzillament un àmbit de condol a un àmbit de compromís. I clar, a vegades en situacions de catàstrofes com aquestes, possiblement el condol va bé, però falta aquesta situació de compromís. Ja et dic, i per això les persones que ho vivenciem, dius correctament, amb una distància de quilòmetres molt llunyà, doncs no ho percebem com una situació que ens passi en el nostre entorn, en el nostre barri, en el nostre veïnat, o que ens passi com aquesta situació que vam viure malauradament aquí a Tarragona fa 15 dies. Sí, com la llunyania és un element important que ens fa que ens empenedim com a humans, però que a vegades el compromís sigui quan tu estàs directament implicat en aquella situació catastròfica.
0: Jordi Tous, psicòleg degà de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili. Gràcies per atendre'ns a Onda Cero.
1: Res a vosaltres.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: Antonio, desde que vivo en la España, echo tanto de menos la comida italiana. Pero Fabrizio, no te enteras, ¿no sabes todavía dónde está Spaghetti House?
4: Spaghetti House, menú diario, menú festivo, amplia gama de platos sin gluten. Aceptamos TIC Restaurante, TIC Gourmet y Sodexo. Calle José María Folky Torres 4, Vila Seca. Reserva ya en el 877-059-689.
5: Síguenos en nuestro Instagram, Spaghetti House Vila Seca, y disfruta de nuestras ofertas, sorteos y promociones.
6: Maldita Nerea en concierto en la Pobla de Mafumet. El 11 de julio vive una de las grandes noches musicales del verano con Maldita Nerea. Disfruta de sus grandes éxitos en directo el 11 de julio en la Pobla de Mafumet. Y cuando acabe el concierto, la fiesta continúa. Sesión DJ Remember 80s y 90s con Leo Garriga. Entradas a la venta en poblamafumet.coobin.cat. Además, la recaudación será solidaria a beneficio de la Fundación Xana. ¿Te lo vas a perder?
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat, amb Ariadna Belbé.
7: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respira Energia.
8: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
2: Lideratges amb Ariadna Belbé. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
9: El Barça necesita un 9 goleador.
10: Ahora mismo el Barcelona no sabe por dónde tirar.

0: Tenim nou capítol d'Històries de Romans, com és habitual els dimecres. Saludo al profe, a Joaquín Ruiz d'Arbulo. Profe, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, Pablo. Molt bon dia a tothom.
0: Ja saps, com tots els tarragonins, els de ciutat i fora ciutat, que aquest proper diumenge, 5 de juliol, la segona etapa del Tour de França surt de la ciutat de Tarragona i t'he proposat parlar de la relació dels romans amb l'esport. Ja que estem parlant a nivell d'esdeveniments esportius, doncs segurament l'esdeveniment esportiu més important que ha passat, almenys a la història moderna de Tarragona, doncs anem a parlar d'esport i anem a parlar de com vivien els romans el tema de l'esport i si en època de Tàrraco es podia parlar de competicions esportives. Clar, és que no sé si les curses de cavalls, per exemple, s'entén com a competició esportiva o no. Bueno, anem a parlar de tot plegat. Joaquín, la relació dels romans amb l'esport.
1: Molt bé. Doncs vinga, per començar, per, si tenim que pensar quina era la relació dels romans amb l'esport, el que nosaltres diem l'esport modern, sí. Que recordem, no és el món dels atletes, no és el món de sortir a córrer pel carrer amb un xandall, no, no, és el món dels grecs, és el món del competir. O sigui, l'esport significa competició. Sí. Tu tens que guanyar a un altre, tens que ser tirar algo més lluny, córrer més, ser més veloç, etc etc. Doncs bé, mira, perquè els nostres oients se facin una miqueta idea de què pensaven els romans dels esports, te diré una frase que va escriure Tàcit, que és el gran historiador de Roma, l'autor dels Anales al segle I després de Crist, un autor d'època de Neró i d'inicis dels Flavis. Pues mira lo que diu, referent a la implantació per Neró d'uns jocs, d'uns certàmina esportius a Roma. Mira, la moral tradicional, llegeixo, la moral tradicional, diu Tàcit, ja en progressiva decadència, s'ha arruïnat completament davant d'aquesta activitat dissoluta. Ja es pot veure a la nostra ciutat, és a dir, Roma, tot allò que pot corrompre i ser corromput. Les influències estrangeres perjudiquen els nostres joves, degenerats de la seva antiga noblesa, que passen el temps ociosos als gimnasos dels pervertits. Ja no es falta sinó mostrar-se despullats, agafar els guants dels púgils i estudiar els estratagemes d'aquell vil artifici en lloc de la milícia i l'art militar. Aprendran amb això la ciència dels augurs, la manera de guiar en combat les decúries dels cavallers, l'ofici noble dels judicis dels tribunals? Tu fixa't quin ambient, lo enfadat que estava Tàcit.
0: No té pinta que li acabés d'agradar molt el tema esportiu, no?
1: I clar, què és el que passa? Bé, té la seva lògica. La idea que Tàcit té de què és la formació d'un jove aristòcrata romà és són branques diferents. Per una part, té que aprendre el món militar, la forma de guiar en combat les decúries dels cavallers. No només això és una qüestió física, sinó és també una qüestió de l'estratègia, de la tàctica, de com se preparen els combats. Segon, l'ofici noble dels judicis i els tribunals. Clar, els magistrats romans venien de les classes altes, per tant, tenien que saber com funcionava la justícia. I després, la religió, la ciència dels augurs, el conèixer com poder celebrar un sacrifici i conèixer la voluntat dels déus. I amb tot això apareix aquesta moda estrangera, és la moda dels grecs. Perquè els grecs són, recordem-ho, són els que varen inventar els Jocs Olímpics, en una data prehistòrica, al segle VIII, els primers Jocs Olímpics, tradicionalment la data que se reconeix és el 776. Això és 50 anys abans de la fundació de Roma, és a dir, una dates que diem mítiques. I són aquests grecs els que varen inventar els gimnasos, on anaven, pues això, a preparar els seus cossos per, com deia abans, per la competició. Els Jocs Olímpics, recordem, són aquestes proves de córrer més, de tirar més lluny una javelina, de llançar el disc, etc etc. El famós pentatlon, les cinc proves. Tot això per Roma era una cosa dels estrangers, dels grecs, uns grecs, a més, que havien sigut dominats per Roma. Però, clar, ahir Tàcit li dona un últim punt que parla dels gimnasos dels pervertits. Ja és una cosa d'insult, com diem aquests grecs que els agrada la paidofília i totes aquestes coses. En fi, no són bons jocs, pensa Tàcit, per la joventut de Roma. I això també és veritat que va ser així al segle I. Alguns emperadors, com Claudi, com Calígula també, o com Neró, que era molt filogrec, l'agradava molt tot el món grec. Recordem que Neró va competir als Jocs Olímpics.
0: Sí.
1: És el moment en què es considera que els Jocs Olímpics van arribar al seu punt més baix, perquè va guanyar la carrera a pesar d'arribar al segon, perquè van descalificar el que va arribar primer. Bueno, són coses que passen amb
0: l'emperador,
1: amb la justícia esportiva.
0: Sí. A veure qui li diu que no ha guanyat ell.
1: I finalment, Domicià, el tercer dels emperadors Flavis, el 86, va instaurar a Roma un d'aquest certàmina greca, perquè els grecs feien aquestes competicions per tot arreu, però hi havia alguns jocs en els que es feien cada 4 anys de forma especial i anàvem tots. Són els famosos jocs d'Olímpia, que són els més famosos, però també estaven els jocs de Nemea, de Samotràcia, hi havia diferents jocs. Doncs bé, Domicià va posar Roma també en aquest calendari de les proves perquè els atletes grecs també poguessin anar a Roma a competir, i va ser ell el que, per fer aquestes competicions atlètiques, va crear l'estàdium, un estadi, perquè era l'edifici on se feia les proves atlètiques, que és el famós Stadium Domitiani, que avui en dia és Piazza Navona, que és aquesta piazza tan característica, que té aquesta forma com si fos un circ, però li manca només la barrera al mig.
0: Sí.
1: És a dir, servia per competicions atlètiques i també per curses de cavalls. Clar, eren un tipus de competicions que als romans, per exemple, tot això de córrer, de llançar el disc, no les feia molt interès, però en canvi veien molt millor el món de la lluita, perquè hi havia una sèrie de competicions que eren la lluita, el pancraci, la lluita era la lluita, nosaltres ja diem la lluita lliure, que també és una de les competicions olímpiques, l'agafar-se amb un rival i fer que la seva esquena toqui terra.
0: Tipo com el judo, als Jocs Olímpics.
1: Exacte. Bueno, la lluita lliure, la lluita lliure és exactament això. Però després el que més els agradava era el pancraci, perquè el pancraci era una boxa feta amb una tècnica també de lluita, i utilitzant-se els caesti, que eren uns guants de tires de cuir, revestits d'elements de ferro que quan els veus s'assusta, perquè penses, tu li dones un cop amb això a un adversari i lo tumbes i lo mates a la primera. És veritat, podia ser sí, però clar, però és que l'adversari també tenia els seus caesti, amb la qual cosa també s'estava defendent, no? Perquè aquí estava en aquest món de l'enfrontament, però en versió gladiatòria, per dir-ho d'alguna forma.
0: Que no només és que perdis al combat, sinó que directament pots perdre la vida.
1: Exactament. I bé, con lo cual, si tinguessin que parlar d'esports i Roma, això seria, diguem, la conclusió final. Ara, dit això, per suposat, hi ha altres esports, per exemple, nosaltres avui en dia, les curses de cotxes, la Fórmula 1 també la considerem un esport,
0: sí.
1: Que fiquem dintre dels esports. I dius, home, però aquí, en fi, si són todo màquines, quin és el mèrit? Bueno, pues, d'alguna forma, això és una derivació d'altres costums, que aquestes sí que estan plenament integrades en la societat romana, que són les curses de carros al circ. Això sí que formava part ja de
0: això sí que els agradava, el que passa que ells en aquell moment no ho consideraven esport.
1: Exactament. Era senzillament unes formes d'espectacle, units, l'hem comentat moltes vegades, els ludi eren unes festivitats anuals que duraven diversos dies i en el qual tota la vida es paralitzava perquè la gent pogués participar en espectacles al teatre o en espectacles al circ. I després, clar, l'últim element que va aparèixer també aquí va ser la gladiatura, directament l'enfrontament d'homes armats, amor o no, per mostrar la habilitat en el manejo de les armes.
0: Clar.
1: I clar, amb tot això es va fent aquesta combinació, a l'hora de que nosaltres avui en dia en el món contemporani pues, recordem tota aquesta antiguitat, sobretot a partir de que Pierre de Coubertin posés en marxa altra vegada els Jocs Olímpics de la època moderna. Però repeteixo, pensant sobretot en el món dels grecs i no en el dels romans.
0: Dona una mica la sensació que els romans, almenys, clar, Tàcit, tenia un punt més intel·lectualoide i es mirava amb cert despreci, sobretot amb aquestes cites literals que tu ens apuntaves, la gent que es dedicava a cultivar el cos i no tant a cultivar la ment.
1: Sí, sobretot és la algo molt típic també de les societats humanes, que és la menfiança vers l'estranger. Ja. Aquesta frase terrible de que les influències estrangeres perjudiquen els nostres joves degenerats de la seva antiga noblesa, i aquesta frase final, que passen el temps ociosos als gimnasos dels pervertits. És a dir, és veritat que en el món grec, pensa que quan en el món helenístic, després d'Alexandre Magna, pues els grecs, bueno, pues se fan els amos d'Egipte, els amos de Síria, els amos de bona part de Mesopotàmia també, conviven allí amb altres nacionalitats, pues perses, egipcis, siris, etc. I la forma que tenien els no grecs de referir-se als grecs eren els que van al gimnàs. És a dir, un sinònim de ser grec era que vas al gimnàs. És a dir, que el gimnàs forma part, d'alguna forma, de la forma de ser dels grecs. Era aquesta societat concreta que tota ciutat grega tenia que tenir, en la qual, bueno, pues els joves anaven allí a l'exercitat, bueno, el cos, però també la ment, el famós ment san in corpore sano, dels llatins, però també un lloc on anaven els nens a tenir la seva formació. I tot això, repeteixo, lligat al món de la competició, que per als grecs era, en fi, una cosa essencial, la idea de que la formació sempre té que venir implicada per una competició per veure qui és el que més destaca en qualsevol tema, en la literatura, en la tecnologia o en l'esforç físic. Yeah. Mm? Per als romans tot això és una activitat dissoluta. No, jo tinc que anar a formar-me com guerrer per defensar Roma, jo tinc que anar a formar-me com en la religió per respectar els déus, tinc que anar a formar-me en els tribunals per ser un advocat o per ser jutge. I davant de tot això era, i repeteixo, el punt més, a mi sempre m'ha divertit més, divertit, m'ha resultat curiós de lo de Nero, aquest punt final de la degenerats, i els gimnasos dels pervertits. Aquesta idea de la degeneració i de la perversió enfront d'una noblesa, dius, mare de Déu, senyor, quin ambientillo.
0: Per cert, abans que preguntava pel tema de les curses de cavalls, que nosaltres avui ho consideraríem esport, malgrat que ells no ho consideraven pròpiament esport, si haguéssim de dir, doncs, igual que aquí està clar que l'esport rei és el futbol, que als Estats Units, és almenys amb les audiències televisives, és el futbol americà, que hi ha cada país o cada zona geogràfica que té una espècie d'esport rei. Si diguéssim que gladiadors i cursa de cavalls ells mateixos la consideressin un esport, quin era el rei? No sé si se sap si els romans eren més de les curses de cavalls o eren més de les lluites de gladiadors.
1: Sí, no, això es pot, lo podem dir amb total claretat. L'esport màxim és l'esport que va provocar la construcció d'un edifici que encara diem el circ màxim, el circo màximo, per la seva capacitat. Les curses, no de cavalls, les curses de carros tirant per cavall, normalment quàdrigues, 4, 8 o 12 carros que competien entre si per donar 7 voltes a una gran pista, això era l'espectacle, en fi, amb moltíssima diferència, més present i aclamat a tota l'antiguitat, des de món antic, des d'època quasi des d'època etrusca, fins a l'antiguitat tardana i a Bizanci. Tenim que pensar, jo no hem comentat altres vegades quan parlàvem del circ, que el circ màxim coneixem la seva capacitat a uns documents que es diu l'Antiti Urbi Roma, que és un cens dels edificis de Roma a l'antiguitat tardana, al segle IV. Un document meravellós. I ens diu que la capacitat del circ màxim era de 385.000 persones.
0: Una bestiesa.
1: Que cabien en el circ màxim. Encara és curiós, és una dada històrica. És l'edifici d'espectacles més gran de la història de la humanitat, inclosa l'època contemporània. Sí. Només hi ha més capacitat en alguns circuits de carreres de cotxes, però que ben bé ja no és un edifici, no? Sinó que és, clar, un circuit aquest que té diversos quilòmetres i la gent se pot repartir per tot, per tota la pista. Els estadis d'època contemporània, els més grans, un any vaig dedicar una miqueta a resseguir aquí això, per donar una conferència, és curiós que estan a Corea del Nord, que els agrada molt fer aquestes, en fi, aquestes concentracions amb milers i milers de persones, però no s'arriben ni per assomo als 385.000, pensem, els nostres grans estadis de futbol, parlar de 120.000, 150.000, ja és una cosa, un edifici enorme, enorme. No, no, les curses de carros era, en fi, el no va más de o diguem, o el més habitual, el que tothom entenia que era lo que es tenia que ser.
0: Una curiositat, al CIR de Tarragona, sabem l'aforament màxim? Té un CIR molt petitet, sí. Però de què estem parlant, de què?
1: Estem parlant d'entre 25.000 i 30.000 espectadors, bueno. Depèn si... Sí, no podem calcular bé la gent que a la part superior lo veia en peus. Ja. Saps? Això resulta més difícil poder calcular el número de seients, perquè coneixem els seients estan conservats i això ho podem mesurar, però bueno, 30.000 persones per una ciutat de províncies era moltíssim. Sí, sí. Era moltíssim.
0: Déu-n'hi-do.
1: I luego, mira, m'havia apuntat també una petita anècdota que és curiosa sobre aquest món dels atletes. En aquest cas, és un atleta no referint al món romà, sinó que és referint al món grec, però és una cita que ens dona Pausanias. Pausanias és un autor grec que al segle II fa una descripció de Grècia. És com una guia de viatges. La guia Michelin te va dient, mira, Delfos, entro per la porta i veig això, veig allò, Atenas. I quan parla d'Olímpia i ens explica els Jocs Olímpics, com era la seva època, ens diu, una cita de Pausanias, diu, s'explica, a la seva època, diuen que un pancratista d'Alexandria, és a dir, un boxejador, com els que has comentat, de nom Serapio, a l'Olimpiada 201, això va ser l'any 25 després de Crist, l'època Julio-Clàudia, aquest Serapio es va fugar el dia abans de la competició per por del seu adversari. I diu, aquest és l'únic cas que es recorda entre tots els homes en què un atleta va haver de ser castigat per covardia. Jo sempre m'ha semblat una cita, en fi, entranyable, no? Per entendre també el que és aquest món dels atletes. No? Tu imagina com devia ser el competidor aquest del...
0: Que quan el va veure va dir, no, jo no.
1: Que va dir, este me mata, pues no me da la gana a mi. I l'escàndal, l'escàndal, el que ens ha quedat a la història, el pobre Serapio va passar senzillament perquè va dir, no, jo no, ara no estoy d'humor perquè em parteixin la boca aquest bèstia. Bueno, no, és també, és l'altra part també d'algo que nosaltres podem entendre avui, és que aquesta obsessió per el guanyar, bé, hi ha vegades en què també tens que valorar el que significa el saber perdre, no? O quan veiem aquests, per exemple, aquests atletes que s'ajuden entre ells en aquestes proves d'esforç, tipus grans maratons, que arriben que no poden ni caminar i s'ajuden entre ells i els donen punts de molta tendresa i de molta noblesa, no? Aquest també jo crec que dintre del món de la competició i d'aquesta obsessió per ser el primer, això tan americà avui en dia, també ho podem deixar al costat per valorar altres coses.
0: Joaquín, ho deixem aquí si et sembla. Vinga, avui un Històries de Romans dedicat a l'esport. Dimecres vinent, des d'un punt que no avançaré, però ja dic que és un punt de la meseta, el dic així genèric, no el localitzo, Joaquín Ruiz d'Arbulo se'n va cavallar de corresponsal i ens farà, mira, també ens farà una mica de guia viatger, i no només de guia viatger de l'actualitat, sinó també de guia viatger en el passat. Joaquín, una abraçada forta.
1: Una abraçada, a veure si surt bé. Vinga, fins la setmana propera.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: A la Mar. Mercè, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: M'has portat novetats que teniu al Museu del Port.
1: Portem les novetats perquè allò que la gent diu tanquem per vacances, doncs nosaltres no tanquem per vacances. Evidentment que fem vacances, però el museu sempre està obert. Només tanca els dilluns.
0: I què és el que teniu ara?
1: Aquest estiu, bueno, ja podem dir que una cosa ja ha començat, sí. Però fa pocs dies, des de la setmana passada, que tenim, perquè hi durarà fins al 11 d'octubre, una exposició fotogràfica que és el concurs de mestres romescaires en imatges. Resulta que enguany, el 2026, el primer concurs mestres romescaires va ser el 3 de juny de 1951, llavors ja ha fet 75 anys. Això no vol dir que hagi hagut 75 concursos, perquè el concurs és un concurs bianual. I de vegades, doncs, la periodicitat a vegades ha estat bastant dos anys, però doncs al principi hi havia hagut un any que n'havien estat més, llavors l'any de la pandèmia
0: que s'atura
1: tot, i alguns altres, sí, vull dir que no són 75 anys, perquè és del primer a l'últim. Sí. Però no són 75 anys de concursos. Això és un concurs que organitza el Sindicat d'Iniciatives i Turisme,
0: sí.
1: En col·laboració amb la Cofradia de Pescadors, en un inici, no? Perquè nosaltres bàsicament les fotografies que exposem és a través d'una donació, són majoritàriament fotografies en blanc i negre. També n'hi ha en color, però la majoria, perquè més o menys del que tenim més fotografies en aquesta donació és dels primers anys, i bueno, l'exposició consta entre 50 i 60 fotografies, i també amb diferents elements que tenen a veure amb aquest concurs, no? La veritat és que és una cosa que és molt serrallenca, perquè bàsicament aquest concurs sempre s'ha fet al voltant de les festes de Sant Magí o les festes de Santa Tecla, però en un principi no es feia per les festes, es feia al mes de juny o al mes de juliol. Un any es va fer a Cambrils, però sempre s'ha fet. I a més, la primera idea d'aquest concurs era per, ja que des de Tarragona es promocionaven, els documents estan en castellà, los monumentos arqueológicos, sí. Doncs el que s'havia de fer també era este plato tan
0: característico,
1: tan característico de la gastronomia popular, no? Que era el romesco.
0: Clar, és un emblema del barri. És tot un símbol del Serrallo.
1: I llavors, doncs bé, doncs, aquesta exposició, doncs, la tenim doncs, ja tot l'estiu, perquè la gent, doncs, que visiti el museu. És una exposició de petit format, però doncs, bueno, no són reproduccions de les fotografies, sinó que són les fotografies amb el seu tamany, la còpia, o sigui, la fotografia en paper, vull dir que és la primera còpia en paper, doncs, de les fotografies. I això és el que tindrem durant tot l'estiu.
0: Quan va ser el primer any, per cert, m'has dit?
1: El 1951.
0: El 51.
1: Sí, el 3 de juny de 1951.
0: Primer concurs.
1: Es va fer el primer concurs. I enguany, doncs, es fa una mica més enllà de Santa Tecla. Doncs això farà 75 anys que es va iniciar el primer concurs, no? Amb aquesta documentació que hi pot haver, amb algun acte que es feia també al voltant. Però bueno, tampoc no ho explico tot, perquè així la gent pot anar a veure l'exposició i les fotografies.
0: Jo he vist una fotografia que me l'has ensenyat tu ara, i la veritat
1: és la del cartell,
0: sí,
1: és la del cartell.
0: Molt curiosa.
1: La veritat és que sí, perquè a més també intentem amb totes les fotografies que hi havia, perquè aquest concurs, clar, és el concurs, el qui guanya és el mestre major romescaire, sí. No? I hi ha hagut anys que han guanyat dones i hi ha hagut anys que han guanyat homes, vull dir, perquè potser més homes que dones, no? El que passa que sempre s'ha dit que la cuina és més de dones, però amb el concurs, bueno, en molts llocs els cuiners també sempre ha tingut,
0: sí,
1: els
0: més reconeguts
1: sempre han sigut,
0: són més els homes, sí.
1: Doncs per això nosaltres vam voler agafar un dels anys que hi havia, doncs, que sortien tant homes com dones, no? Perquè tant uns com els altres són els protagonistes. Clar. Llavors, activitats al museu. Activitats al museu, doncs tenim estiu en família al juliol.
0: Sí.
1: Són activitats, doncs, pels més petits de la casa. Aquestes activitats se fan a les 11 del matí, són gratuïtes, sí, amb reserva, i són diferents tallers educatius. Què fem? El primer ho fem, són el divendres 3, 10 i 24 de juliol. Són tres tallers i cada divendres hi ha un taller. El primer

0: és crear el teu punt de compte. Llavors, amb la col·lecció de contes que tenim, que vam fer amb la Biblioteca Pública, doncs els nens i nenes, a partir de 3 anys, doncs poden anar creant, pintant, dibuixant, doncs que tinguin el seu punt de compte. El divendres 10 farem un taller que és Eureka. Eureka és l'evolució de la navegació, i això és per nens i nenes a partir de 5 anys. Uh-huh. Aquest taller explica aquesta evolució de la navegació, però enguany hi hem posat un petit apèndix, que és també crear un sextant. Enguany estem amb l'eclipsi, el 12 d'agost, doncs el sextant és per orientar-se a la mar, als vaixells, no? Per tindre un punt de referència entre un astre, que pot ser el sol, i l'horitzó, i llavors saps la posició del vaixell. Doncs bueno, aquí és perquè, doncs, a part de que sàpiguin com se navega, doncs també com se poden orientar a la mar. El divendres 24 fem una manualitat que és Isem Veles. Llavors és intentar fer una vela amb una mena de tesseles per tal de decorar-la, sí. I llavors poder tindre, doncs, evidentment, a tamany petit,
1: a petita escala,
0: una vela quadra dels vaixells romans. Doncs que d'això que els nens puguin, bueno, els nens i nenes a partir també de 5 anys. Uh-huh. I el darrer taller no és amb divendres, perquè el darrer divendres és l'últim de mes, i així, doncs, si la gent s'hi fan vacances, doncs ho hem posat el dimecres 29, que és la llum del far. La llum del far,
1: que t'agraden els fars, eh?
0: M'agraden els fars, m'agraden. Però és que es formen far de la costa,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: sense els fars no ens orientaríem.
1: Sí, sí.
0: Llavors, és, bueno, crear-te tu el teu propi far amb la teva llum, perquè tal, doncs, de tindre un punt de decoració a la teva casa.
1: Ah, que xulo.
0: Això seria pel que fa a les activitats en família.
1: Activitats en família. Reserva gratuït, però reserva prèvia, eh?
0: Però reserva prèvia, sí.
1: Que es posin en contacte amb el Museu del Port, telèfon, mail, i que reservi, perquè si no...
0: Sí, el mail és museuport@porttarragona amb lesduquestes.cat. Vull dir, és fàcil. Mm-hmm. Llavors, tornem a tindre un clàssic de l'estiu, la tretzena nit literària al Far de la Banya.
1: Sí.
0: La nit literària que fem amb la Biblioteca Pública i el Museu del Port. Serà el divendres 24 de juliol a les 10 de la nit. Doncs esperem que tothom pugui gaudir d'aquesta nit amb els lectors que tindrem i lectores, i doncs amb la música d'acompanyament.
1: Com tu deies, un clàssic.
0: Un clàssic.
1: De l'estiu, sí.
0: I un altre clàssic són els vespres del museu. Aquesta és una activitat que es fa entre juliol i agost. Aquesta es fa els divendres a les 8 del vespre, i enguany seran dues activitats que farem. Una és del Museu al Serrall, bueno, si ho diem per dates, el Vivint al Port és un maridatge d'històries portuàries que enguany hem renovat alguna història, allò és una activitat que fa temps que la fem, però bueno, que anem canviant històries
1: sí.
0: Amb diferents objectes o amb diferents continguts del museu. Doncs aquesta es farà, i llavors és maridat amb una sèrie de vins. Aquesta activitat se farà el divendres 17 de juliol,
1: sí,
0: en català, i el 21 d'agost en castellà.
1: Uh-huh.
0: I després faríem el 7 i el 28 d'agost una visita guiada del Museu al Serrallo, que és, doncs, se surt del museu, s'explica el barri del Serrallo i s'acaba fent, doncs, una volteta pel mar.
1: Oh, molt bé. Això a l'agost, eh? El 7
0: això,
1: i el 28.
0: El 7 i el 28. El 7 en català i el 28 en castellà. També són activitats amb reserva prèvia. Són gratuïtes, però s'han de fer amb reserva. Perquè si no, després, doncs, no podem passar dels límits del públic que pot participar-hi. Uh-huh. I, doncs, com veus, tenim...
1: No, un estiu carregadet.
0: Carregadet, sí, sí. D'activitats, a més que el museu continuarà estant obert al públic amb l'horari de sempre, bueno, l'horari d'estiu, que el matí és el mateix de tot l'any, però que les tardes és de les 17 fins a les 20 hores.
1: Mm-hmm. Doncs escolta, per davant ens queda un capítol d'Històries de la Mar.
0: Sí.
1: La setmana del 15.
0: La setmana,
1: bueno, la setmana del 13, que nosaltres sí. fem aquest espai el dimecres 15, posem el punt i final a les històries de la mar de la temporada.
0: Sí.
1: I avanço que el 31 d'agost, mira, tot just després d'aquesta activitat que feu
0: això
1: per
0: mateix,
1: la ruta
0: allò,
1: del Serrallo.
0: Per no, no sigui cas sí. que perdéssim algun
1: no,
0: dia.
1: No, no, no, ho anem enganxant tot aquí. El 31 d'agost, que és dilluns, comença la nova temporada radiofònica Onda Cero. Mercè, vols que ens retrobem d'aquí dues setmanes i posem el punt final a la temporada 26?
0: I tant, i a més a més, sempre ens retrobem, sempre acabem la temporada al voltant de la patrona de la mar.
1: Sí, senyora.
0: Que és si la Mare Déu del Carme.
1: Per què et penses tu que ho fem, això?
0: Sí.
1: Per això, per
0: ni que ho volguéssim fer expressament.
1: Mercè, fins d'aquí dos dimecres, que vagi molt bé.
0: A reveure.
1: Dos minuts i arribem al punt de les dues. Abans d'acabar, un missatge, i és que el Comitè Estatal d'Emergència ha activat els protocols d'actuació per ajudar la població afectada pel terratrèmol devastador registrat a Veneçuela. Des d'Onda Cero i el grup A3 Media ens sumem a aquesta iniciativa per donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com aigua, aliments, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar enviant un Bizum al codi 02076 o a través del web comitéemergencia.org. La teva ajuda és essencial. En una emergència com aquesta, cada minut compta i cada aportació pot salvar vides. En un minut, els companys dels serveis informatius i notícies Mediodia. Nosaltres tornem demà a la una més ciutat, aquí a Onda Cero Tarragona. Sigueu bons, o no?

0: Hi ha més notícies. Aquest dimarts va finalitzar, ja ho saben, el termini del procés extraordinari de regularització de migrants, però no s'han acabat els maldecaps per tots aquells que vulguin legalitzar la seva situació. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. Les entitats socials adverteixen que la prioritat és que aquestes més de 150.000 persones que l'han sol·licitada puguin trobar feina i arrelar a casa nostra. Escoltem Natàlia Valenzuela, la vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula del Tercer Sector, en declaracions a la brúixola d'Onda Cero.
2: La regularització no acaba amb aquesta obtenció de papers. Ara cal garantir que ningú els perdi al cap d'un any, no? Quan hagin de renovar, en quines circumstàncies ens trobarem.
1: En aquest sentit, també preocupa l'obtenció de la targeta d'identificació d'estrangers, la TIEC, ja que les oficines de la Policia Nacional estan col·lapsades.
0: En plan econòmic, males notícies per a les butxaques dels conductors. A partir d'avui haurem de pagar més per...

0: Parla Benzina, Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, de fet, cada cop serà més cara, ja que durant l'estiu es posarà fi de forma progressiva a les ajudes del govern espanyol. Les estimacions de servei calculen, les estacions de servei calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 des d'avui mateix.
0: Al Parlament, Junts i PP pressionen Salvador Illa amb els casos de corrupció que envolten el PSOE.
2: Escoltem la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la rèplica del cap de l'executiu.
3: Mire, president, una vegada a més, no ha contestat res del que jo li he comentat i potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
4: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Miri si jo m'amago que estem a menys de 2 metres de distància. Bon dia.
2: Des d'Esquerra, Josep Maria Jové reclama a Salvador Illa avenços en el control dels aeroports i en finançament abans de les vacances si vol comptar amb els republicans en aquest context tan advers.
5: Si volen encarar tot el que vindrà amb unes mínimes garanties, no esperin més a complir amb allò pactat. Demostri que la seva paraula davant d'aquesta cambra té valor i convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar.
2: El president Illa també ha reiterat que complirà amb els seus compromisos i ha instat Junts a estar a l'altura de les circumstàncies en la negociació del nou finançament.
0: Calen més jutjats socials per accelerar, per exemple, la resolució judicial d'acomiadament, reclamacions salarials o vulneracions de drets.
2: És la crida que ha fet el programa a la ciutat el magistrat del Tribunal d'Instància de Barcelona, Xavier González de Rivera.
6: Està molt bé els reconeixements de drets, completament res a dir i està molt bé, però el problema és que els jutjats són els mateixos. Tenim exactament els mateixos que en aquests moments que fa aproximadament uns 6-7 anys. I només se'n van crear 2 fa 6 anys.
2: El magistrat reconeix que és complicat crear nous jutjats i per això reclama almenys cobrir les vacants i aprovar reforços.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça gairebé 5 mesos després d'haver guanyat les eleccions. Acompanyat del president de la Lliga, Javier Tebas, Laporta ha carregat contra Florentino Pérez i ha anunciat una reforma estatutària per garantir el model de propietat del club. Mèxic s'ha imposat a Ecuador per 2-0. França ha guanyat a Suècia per 3-0 amb 2 gols d'Mbappé i un de Haaland a 5 minuts pel final. Ha donat la victòria a Noruega sobre aquest Costa d'Ivori per 2-1. Avui a les 6 més partits dels 700 de final del Mundial, Anglaterra, Congo a les 10 i a les 10 Bèlgica, Senegal i a les 2 Estats Units, Bòsnia, Herzegovina.
0: I acabem aquest repàs a l'actualitat amb la previsió del temps. Juan Carlos Piña, bona tarda.
8: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores a punts del Pirineu Lleidatà i a l'interior de la meitat oriental creixeran núvols d'evolució sense descartar precipitacions poc significatives. Avui les temperatures diurnes baixen excepte al vessant sud del Pirineu i al litoral de Tarragona on es mantenen sense canvis o pugen. Avui màximes de 36 graus a Lleida i Tarragona, 34 a Girona i 31 a Barcelona. La EMET ha activat avisos per calor al Pirineu Lleidatà i a tot el litoral de Tarragona. Demà dijous tindrem temps estable i les temperatures diurnes baixaran al Pirineu, pujaran a Girona i pujaran lleugerament o es mantindran sense canvis a la resta de la comunitat. S'aprevauen màximes de 36 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona i 31 a Barcelona. La EMET activarà avisos per calor a Girona i a la depressió central de Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen 6 minuts a 2:45 de la tarda al control tècnic Ivan Gustems.
9: Hola, soy Mónica Carrillo.
10: Y yo soy Ana Pastor.
9: Viajar por carretera siempre es mejor si se hace en compañía. Por eso, en la quinta temporada del podcast Operación Salida, Ponle Freno quiere invitaros a subir a nuestro coche para compartir trayecto con algunas de las personalidades más destacadas de nuestro país.
10: Pues por ejemplo, Alsina, La Torre, Julia Otero, Roberto Brasero y muchos más.
9: Escúchalo en ponlefreno.com, la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast.
11: Es un mensaje de A3Media.
12: Noticias migdia amb Gabriel Figueredo.
0: Ho dèiem en portada, un total de 44 persones han resultat ferides aquest dimecres al matí, 5 d'intervinguts d'urgència i 5 ingressats a l'UCI en l'accident d'un autocar a Lleida que ha impactat contra la façana d'un edifici a la Rambla Ferran. Tots els detalls des d'Onda Cero Lleida amb la Núria Mora.
13: Els fets s'han produït cap a un quart de vuit del matí quan un autocar amb 55 passatgers que acabava de sortir de l'estació d'autobusos en direcció a la Granja d'Escarp ha impactat contra la façana de la Diputació de Lleida per causes que s'investiguen. D'entre els ferits més greus traslladats a l'hospital, n'hi ha que han hagut de ser intervinguts a quiròfan i un altre atès a l'UCI. També està hospitalitzada la conductora de l'autobús, que feia pocs dies que treballava a l'empresa, i l'instructor que l'acompanyava, que és un dels ferits més greus, segons ha confirmat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
14: La informació que tenim ara respecte a la conductora és que fa poc s'ha incorporat a l'empresa i que anava assistida per un segon conductor que també es trobava a l'autobús, que és precisament el que ha patit el major impacte i en aquests moments està sent intervingut a l'Arnau. Per tant, desconec la seva trajectòria professional. El que sí que se'ns ha dit és que feia poc que estava treballant a l'empresa.
13: Tots els ferits són passatgers de l'autobús, la majoria dels quals treballadors de la campanya agrària que es dirigien a diversos municipis del Baix Segrià, Soses, Aitona, Serós i la Granja d'Escarp. Sobre les causes de l'accident s'ha obert una investigació i s'apunta a una pèrdua de control del vehicle. Joan Josep Bellostas és el cap de la Regió d'Emergències de Lleida dels Bombers de la Generalitat.
15: Entenc que hi ha una investigació, hi ha unes imatges també en què es pot veure l'accident. Entenc que cal esperar la valoració de Mossos d'Esquadra i policia local.
13: El balanç final és de 4 persones en estat molt greu, 9 menys greus i 31 lleus. El sistema d'emergències mèdiques ha instaurat també àrees de suport psicològic tant a l'Hospital Arnau de Vilanova com al CUAP de Prat de la Riba de Lleida per atendre afectats i familiars. Abans del migdia, una grua havia carregat el bus accidentat per endur-se'l del lloc de l'accident.
0: Gràcies, Núria. Hem d'actualitzar aquesta informació perquè hem rebut fa poca estona un comunicat del Departament de Salut precisament sobre l'estat d'aquests ferits, i les últimes notícies que tenim és que n'hi ha 5 de crítics, 5 han patit una intervenció quirúrgica urgent, i pel que fa a la resta de ferits, també hi ha alguns que han patit lesions importants com amputacions, fractures i també traumatismes cranials, abdominals i toràcics. El termini per optar a la regularització extraordinària de migrants, ja ho saben, va acabar ahir, però les entitats socials alerten que avui comença una nova fase del procés i que el camí serà llarg. L'objectiu ara és garantir que les persones que obtinguin els permisos de residència i feina no els perdin, Anna, d'aquí a un any.
2: Sí, una de les qüestions que més preocupa a les entitats és l'obtenció de la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE. Des de la taula del tercer sector social alerten que per obtenir-la es demana el padró i, en canvi, aquest no era un requisit per la regularització. Per tant, pot passar que persones que s'hagin acollit a la regularització extraordinària després no puguin aconseguir la targeta i quedin als llimps. Tot i això, des de l'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya, l'AMIC, vinculada a la UGT, creuen que el primer problema serà un altre. Alerten que la Policia Nacional, que és qui expedeix la TIE, no té cites disponibles i que hi ha màfies que n'aconsegueixen i les venen quan en realitat són gratis. Mariana Isla és la directora de l'AMIC.
16: Aquestes cites estan en mans de bots i de màfies que el que fa és vendre aquestes cites, que les cites tenen un preu al voltant dels 150 euros i que si no se fa alguna cosa, amb més d'un milió de presentacions de regularització, fent matemàtiques, números, un milió per 150 són molts diners que aniran a parar a mans de màfies que tenen agafades aquestes cites.
2: Un altre repte serà la inserció laboral. En aquest sentit, asseguren que ja s'han trobat amb empresaris que no es refien del permís de treball que atorga la regularització i que es neguen a donar d'alta els treballadors encara que la seva sol·licitud hagi estat admesa a tràmit. Per això demanen a l'administració que faci campanyes de sensibilització i informació. D'altra banda, la taula del tercer sector demana un reforç del SOC.
17: Que demanem és un reforç del servei, no?, d'ocupació de Catalunya, justament, no?, perquè pugui ampliar, no?, la seva mirada en aquest acompanyament a aquestes persones. Les entitats ens posem al costat.
2: Són paraules de la vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula del tercer sector, Natàlia Valenzuela, en una entrevista a La Brúixola.
0: La plana política ens porta al Parlament. Els socis de Salvador Illa exigeixen avenços en sobirania i més actuacions de trànsit a l'AP7 per reduir la sinistralitat i les cues quilomètriques. Demandes que posen sobre la taula Esquerra i Comuns per tal d'esgotar la legislatura amb tranquil·litat, diuen. Anem a la Cambra Catalana. Allà es troba el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
18: Bona tarda, Gavi. Esquerra Republicana adverteix Salvador Illa que per encarar el tram final del seu mandat amb mínimes garanties ha de complir els acords d'investidura per avançar en sobirania. En aquest sentit, el líder parlamentari Josep Maria Jové ha assenyalat

0: Les dues prioritats.
1: Dos exemples abans de l'agost. D'una banda, president, demostri que la seva paraula davant d'aquesta cambra té valor i convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. Fa un any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
0: El president ha refermat el seu compromís amb els acords, però sense posar-hi data. Mentrestant, per la banda dels comuns, Jessica Albiach demana actuacions per evitar cues i reduir la sinistralitat a la AP7. Escoltem la líder de la formació i la resposta del cap de l'executiu.
2: Primer, obligar els vehicles de més de 7.500 quilos a circular pel carril dret. I segon, prohibir els avançaments dels camions.
3: Potser s'ha d'equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges, i quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja l'estudiaré. És veritat que hi ha un problema a l'AP7. Ara, jo demano realisme, però jo estic disposat.
0: Un problema a l'AP7 es reconeix Illa, que es tradueix en 10 morts en el que portem d'any.
4: L'oposició, Marcos, ataca Salvador Illa també per guardar silenci davant la sentència del cas Ábalos. Junts i Partit Popular li recriminen que s'amaguin al Comitè Federal del PSOE en comptes de comparèixer al Parlament.
0: Sí, les dues formacions troben intolerable el silenci del president de la Generalitat davant el primer cas de corrupció del govern de Pedro Sánchez, especialment perquè la condemna és per la compra corrupta de mascaretes durant la seva etapa com a ministre de Sanitat. Escoltem Mònica Sales de Junts, Juan Fernández del PP i la rèplica de Salvador Illa.
5: Davant dels militants del seu partit, vostè dona la cara, però davant dels representants del poble de Catalunya, vostè dona l'esquena. I potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
6: Ha decidido pasar a la unidad de quemados del Partido Socialista. Díganos, señor Illa, ¿qué tiene de honrado y de decente seguir defendiendo y salvando al soldado P.S.
3: L'actitud contra la corrupció es mesura més veient què fa un quan té casos en la seva pròpia formació política que no què fa quan en tenen altres formacions polítiques. És un bon test per totes les formacions polítiques, també per la seva.
0: El cap de l'executiu català ha reiterat que no té por a res i que ha donat totes les explicacions que li han demanat arreu.
4: I en plana econòmica hem de lamentar un cop a la butxaca dels conductors a partir d'avui. Omplir el dipòsit de benzina és, des d'aquesta matinada, uns 10 cèntims més car per litre. Un dipòsit mitjà costarà uns 5 o 6 euros més. El motiu és que el govern espanyol ha utilitzat i ha retallat el paquet d'ajudes socials aprovat per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, Ricard.
7: Sí, per un costat, avui tornem a pagar el 21% d'IVA per la benzina, fins aquesta matinada reduït al 10%. I d'altra banda, avui comença la retirada gradual de l'ajuda de l'Estat per evitar un augment immediat dels preus a les portes de l'estiu i les vacances. La bonificació es redueix primer a 15 cèntims aquest juliol, baixarà a 10 a l'agost i a 5 al setembre, fins a extingir-se a la tardor. Alhora, el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, alerta que la situació a l'Orient Mitjà pot influir de nou en els preus.
8: Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus.
7: Però atenció, perquè la CNMC vigilarà de prop els preus dels sortidors per evitar abusos i assenyalarà les estacions amb preus fora del comú. A més, s'activa un escut d'emergència. Si les coses es torcen i el preu es dispara, s'aplicarà un descompte directe immediat de 20 cèntims.
4: I hem de seguir parlant de la fiscalitat, perquè avui les empreses comencen a passar per la Caixa de l'Estat amb l'inici de la campanya de presentació de l'impost de societats. I ho faran d'una forma més agradable que d'altres anys. La patronal de les petites i les mitjanes empreses ha arrencat un acord històric aconseguint una reducció progressiva d'aquest tribut del 25 al 20% fins l'any 2029.
7: Segons les estimacions de Pimec, les pimes catalanes s'estalviaran prop de 270 milions d'euros aquest any gràcies a aquesta reforma fiscal, una xifra que superarà els 1.100 milions d'euros a finals de la dècada. I aquesta modificació fiscal, que afecta a totes les empreses d'Espanya, beneficiarà sobretot el teixit econòmic català, principalment perquè pagaran menys impostos les companyies que facturen menys de 10 milions d'euros, on es troben la majoria d'empreses del nostre territori. Això reduirà la bretxa entre les pimes i les grans empreses espanyoles.

0: que a la pràctica gaudeixen de millors regles fiscals. Així ho detallava als micròfons Onda Cero la Sílvia Gavarró, presidenta de la Comissió de Fiscalitat de Pimec.
1: Llavors, al final, a la pràctica et trobes que amb el règim d'exempcions i d'incentius

0: petits i mitjans empresaris catalans.
1: I el turisme bat rècords també fora de temporada. Catalunya continua registrant màxims històrics més enllà dels mesos d'estiu. Després dels bons resultats dels hotels i de l'aeroport del Prat, ara són els allotjaments extrahotelers els que confirmen la tendència. Càmpings, apartaments turístics, cases rurals i albergs han fregat els 2 milions de viatgers entre gener i maig. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
0: Segons l'Institut Nacional d'Estadística, és un 19% més que en el mateix període de l'any passat. Les dades reforcen, doncs, una tendència que el sector fa temps que destaca. El turisme no s'està concentrant només a l'estiu, sinó que s'està repartint cada cop més al llarg de l'any. Els apartaments turístics i els càmpings són els que més impulsen aquest creixement, mentre que els albergs perden visitants. El mes de maig també confirma aquesta dinàmica. Amb més de 737.000 viatgers allotjats en establiments extrahotelers, es converteix en el millor maig de tota la sèrie històrica, amb un augment superior al 20% respecte a l'any passat.
1: Passant 3 minuts a 3 quarts de 3 de la tarda, fa entre 6 i 7 anys que no es creen nous jutjats socials a Catalunya, i aquesta és una de les raons principals per les quals la justícia laboral està col·lapsada a Catalunya. Els magistrats lamenten que reconeguin drets laborals, però que això no es tradueixi en més recursos per atendre l'augment de casos. Montse Valls, bona tarda.
2: Bona tarda. Segons ha explicat en una entrevista a La Ciutat, el magistrat del Tribunal d'Instància de Barcelona, Xavier González de Rivera, part de la solució passaria per crear més jutjats socials, tal com s'ha fet amb les unitats penals per lluitar contra la multireincidència. Però reconeix que aquest procediment és lent i complex i no aportaria solucions immediates. És per això que de moment el que demana és un reforç dins les pròpies unitats.
3: Una cosa molt fàcil és posar reforços. Posar 10 o 12 jutges més que facin i treguin, que treguin aquest col·lapse que hi ha. El que succeeix, i això és una qüestió que ha passat en l'últim any, és que hi ha moltes places vacants. No hi ha jutges per cobrir les vacants que hi ha.
2: El magistrat adverteix que la mitjana de resolució dels casos de justícia laboral és d'un any i mig i que, si no s'hi posen solucions, aquest temps s'allargarà encara més.
1: Un total de 69 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes el primer semestre de l'any, només una menys que el 2025, segons dades del Servei Català de Trànsit. Els motoristes es confirmen com el col·lectiu més vulnerable a la xarxa viària, acumulant un 42% del total de les defuncions que s'han produït en accidents de trànsit.
4: 19 motoristes, 6 més que en el mateix període de l'any passat. Si analitzem el conjunt dels col·lectius vulnerables, motoristes, vianants o ciclistes, representen el 60% de les víctimes mortals. La meitat de les persones que han perdut la vida en les carreteres catalanes ho han fet en mobilitat d'oci, és a dir, en cap de setmana, vigílies de festiu o dies d'operació especial. Els darrers mesos, tant el maig com el juliol, han estat negres. Concentren més de la meitat de les víctimes mortals d'enguany. A més, el juny van morir 17 persones, més del doble que el mateix mes de l'any passat. Per tot plegat, Trànsit fa una crida a extremar la prudència en la conducció i apela a no sobrepassar la velocitat permesa i evitar distraccions o consum d'alcohol i drogues, especialment amb vistes a l'estiu, quan s'incrementen el nombre de desplaçaments per oci.
1: Un parell de punts a la crònica local. Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de 2027.
4: Ho ha anunciat l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que ha destacat la voluntat del govern municipal per desencallar un projecte que, al seu parer, és clau per la ciutat. Collboni ha afirmat que disposar d'un arxiu unificat per preservar tota la documentació és una necessitat objectiva.
1: I les obres d'ampliació i millora de la xarxa de tramvia en l'entorn de Glòria es provocaran talls parcials en el servei del tramvia a partir d'aquest divendres i fins al 13 de setembre.
4: Les afectacions i talls es produiran en les línies T4, T5 i T6. A partir del setembre també es preveuen talls parcials fins a la finalització de les obres prevista a la primavera de l'any que ve. L'actuació consisteix en l'eliminació de la via única a la Gran Via, que es reemplaçarà per una nova plataforma de via doble emmarcada dins del projecte de connexió del tramvia per la Diagonal. La nova plataforma serà compartida amb el bus.
5: A partir de 2:15, desgranem tota l'actualitat de Catalunya al Notícies Migdia. una escena que no habíamos visto seguramente ninguno de los que estábamos allí nunca.
6: La primera serie documental sobre el asesino de Pío.
7: Estábamos ante un chaval de 19 años que había asesinado a sus tíos y a sus primos.
8: Cambiarás al canal que cambiaras era la noticia del día.
9: Descubrimos que había abandonado España.
6: El crimen narrado minuto a minuto por WhatsApp.
10: Le intervino su terminal móvil. Patrick escondía algo más.
11: ¿El cerebro de Patrick es normal?
6: No se lo

0: Player.
1: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
2: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
3: Verisure.
4: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta. Moments de ràdio a Onda Cero Tarragona.
5: Anem a parlar una estoneta de cuina, anem a fer receptes amb el nostre xef de capçalera, amb el Pep Moreno, que avui s'ha posat molt dolç i ens vol parlar d'unes postres que històricament es feien pel voltant del 19 de març. La crema de Sant Josep, la crema catalana.
6: Jo crec que val la pena recuperar aquestes tradicions de que la crema catalana sigui en una època, ostres, molt xulo. De fet, un dia te desvetllaré de que hi haurà alguna sorpresa relacionada amb això a Salou, però no, encara no t'ho puc dir.
5: Punyetero, em poso el caramel a la boca i ara me'l treu.
6: T'ho puc dir tu, però no t'entena.
5: Ja, vale. Bueno, doncs ja està. Després ja ho explico jo als oients.
4: La ciutat, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Del 2 al 5 de juliol, Lleida i 13 municipis de la demarcació acullen la 21a edició del Festival Internacional de Bandes de Música. Durant 4 dies, 11 formacions procedents de Bèlgica, França, Portugal, el País Valencià, Aragó i Catalunya oferiran concerts gratuïts en diferents escenaris, convertint el territori en un gran aparador de la música de banda. Entre les novetats d'enguany, el vespreig i les xarangues al Centre Històric de Lleida, el divendres 3 de juliol, de les 8 del vespre fins a la mitjanit a la plaça del Dipòsit. I ja escalfa motors del Festival Pau Patarres de Tàrrega, que celebra del 9 a l'11 de juliol, festival de referència de les Terres de Ponent, que torna a combinar concerts, espectacles de circ, activitats familiars amb el Pau Paquits, amb un mercat d'artesania i una àmplia oferta gastronòmica amb food trucks. Entre els caps de cartell, sopa de cabra, de tiets, la pegatina o els Amics de les Arts, una proposta multicultural pensada per a tots els públics. I també avancen els preparatius de la Transsegre de Balaguer, que tindrà lloc del 10 al 12 de juliol. La popular Festa de l'Aigua recupera enguany la doble baixada de barques casolanes pel riu Segre, amb recorreguts entre Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, Gerb i Balaguer. Activitats festives, música i cultura popular per reconèixer les embarcacions més originals i les que completin el recorregut amb més rapidesa.
4: Apunta-t'ho a l'agenda.
8: Hoy, que la sobreinformación no es incompatible con estar desinformado. Hoy que recibimos más ruido que información, filtra el ruido con Más de Uno. Porque menos es Más de Uno. Reduce el ruido informativo con Más de Uno y Carlos Alsina. Todas las mañanas de lunes a viernes y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Tarragona.
3: Web y app. Onda Cero, tu radio.
8: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le iba a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Cafero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
3: Molt bé, estic molt bé.
2: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
3: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
2: Molt bé.
3: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
4: Llibres? No.
3: Què?
4: Em refereixo, has començat a llegir llibres, sí, que vas dir que ho faries?
3: Sí, eh? Sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
2: Sí?
3: Sí, superguai.
0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: Aquest cas serà història de nits de ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
6: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué voy a hacer con 5 hijos.
5: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
7: A veure si vindrà un tercer, saps?
5: Clar,
7: a veure si vindrà un quart.
5: A veure si seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè, clar...
8: La farmàcia contentíssima, clar.
5: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
7: Clar. Veritat, en aquest cas, l'oferta, jo crec que li fan compra 5 o paga 6.
5: Sí, estic d'acord.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
9: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
10: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un

0: per un percentatge elevat de la població.
1: Avui presentem un projecte que fa temps que va detectar la manca d'activitats culturals i divulgatives adreçades a la gent gran.
0: El president de l'associació Més que Ciència, Daniel Ametller.
2: Per una persona que es pensava que ja no tornaria a aprendre, que vingui algú a explicar-te coses noves que no coneixies i que a més ho puguis veure, doncs suposa un impacte emocional molt, molt fort.
1: Sempre tenies clar des de l'inici que havia de ser via aquestes ulleres de realitat virtual?
2: Jo volia anar una mica més enllà, ja no em servien els documentals típics. L'impacte que suposa el poder estar gairebé com si fos presencialment en tots aquests llocs em va semblar doncs el més adient per continuar per aquest camí.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya.
4: A veces habla uno con un amigo que nos dice que cada año se tiene que cambiar de compañía de seguros para ahorrar. Y lo único que sale decir es... ¿Que qué?
5: ¿Y sabes qué? Que es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
6: ¡Por fin!

0: aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
1: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por i inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica al Penedès i arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
4: Yo creo que hubo conexión. Me dijo que me escribiría cuando llegara a casa.
5: Pues han pasado 3 días.
4: Bueno, tal vez apuntó mal mi número. No sé.
6: En Onda Cero te contamos lo que quieres oír y lo que no, para que te informes desde la pluralidad, la objetividad y el rigor. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Estem molt pendents que el Departament de Salut actualitzi el balanç de les persones afectades per l'accident d'autobús aquest matí a Lleida. El resultat ha estat d'una quarantena de ferits i durant el dia d'avui 5 persones han estat intervingudes quirúrgicament d'urgència i traslladades a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova. Estarem pendents de la seva evolució. Mentrestant, els Mossos investiguen les causes del sinistre. Escoltem Joan Josep Ballostas, cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
1: Entenc que hi ha una investigació. Hi ha unes imatges també en què es pot veure l'accident. Entenc que cal esperar la valoració de Mossos d'Esquadra i policia local. Aparentment sembla una pèrdua de control.
0: L'alcalde de la Paeria, Fèlix Larrosa, considera que aquest ha estat el pitjor accident que ha patit Lleida. La majoria de passatgers eren treballadors de la campanya agrària i la conductora del vehicle viatjava amb un instructor.
2: La brújula. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Més titulars d'aquest dimecres, dia 1 de juliol. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Mala notícia per les butxaques dels conductors, perquè a partir d'avui la benzina és més cara.
1: I cada cop ho serà més. Durant l'estiu es posarà fi de forma progressiva a les ajudes del govern espanyol. Les estacions de servei calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 des d'avui mateix.
0: Atenció a aquesta dada. Per cada grau addicional de temperatura, la mortalitat relacionada amb la calor augmenta un 35%.
1: Així es desprèn d'un estudi Disglobal i DKB. Alhora, també coneixem les dades de l'estudi Momo de l'Institut Carles III, que apunten que aquest mes de juny Catalunya ha patit 218 defuncions a causa de les altes temperatures. Avui a la brúixola ens preguntarem quan es pot atribuir una mort per la calor i quines recomanacions fan els experts per fer front a aquestes onades intensives.
0: L'oposició demana que el president de la Generalitat, Salvador Illa, trenqui el silenci davant els casos de corrupció que planen sobre el PSOE.
1: Escoltem la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la rèplica del cap de l'executiu.
2: Mire, president, una vegada més no ha contestat res del que jo li he comentat i potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
3: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si jo m'amago que estem a menys de 2 metres de distància. Bon dia.
1: Des d'Esquerra, Josep Maria Jové reclama a Salvador Illa avenços en el control dels aeroports i en finançament també de les vacances si vol comptar amb els republicans en aquest context tan advers.
4: Si volen encarar tot el que vindrà amb unes mínimes garanties, no esperin més a complir amb allò pactat. Demostri que la seva paraula davant d'aquesta cambra té valor i convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar.
1: El president Illa també ha reiterat que complirà amb els seus compromisos i ha instat a Junts a estar a l'altura de les circumstàncies en la negociació del nou finançament.
0: Calen més jutjats socials per accelerar la resolució judicial d'acomiadaments, reclamacions salarials o vulneracions de drets.
1: És la crida que ha fet a la ciutat d'Onda Cero, Catalunya, el magistrat del Tribunal d'Instància de Barcelona, Xavier González de Rivera.
5: Està molt bé els reconeixements de drets, completament res a dir, i està molt bé, però el problema és que els jutjats són els mateixos. Tenim exactament els mateixos que en aquests moments, que fa aproximadament uns 6-7 anys. I només se'n van crear dos fa 6 anys.
1: El magistrat reconeix que és complicat crear nous jutjats i per això reclama com a mínim cobrir les vacants i aprovar reforços.
0: A la segona part de la brúixola d'avui parlarem sobre turisme i economia.
1: Sí, perquè un informe de la Universitat de Barcelona apunta que els creueristes de trànsit, aquells que no es queden més de 12 hores a la capital catalana, generen més ingressos per Barcelona que no pas despeses. En parlarem amb l'autor de l'informe i la patronal de Creuers a Espanya. Tot això després que la Generalitat anunciï que augmentarà fins a 30 euros la taxa turística dels creueristes de trànsit.
0: I acabarem amb el primer tractament autoritzat específicament per actuar sobre la progressió de la discapacitat en persones amb esclerosi múltiple secundària progressiva.
1: A les portes de la campanya Mulla't per l'esclerosi i múltiple, d'aquest proper diumenge parlarem amb la directora de la Fundació, Rosa Marcerra, i coneixerem també la història de la Nati Carmona, que va rebre el diagnòstic el 2023.
0: El titular d'Esports, José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda, Lola. Joan Laporta ha pres possessió a la presidència del Futbol Club Barcelona aquest matí, on l'acte ha reconegut que han fet una oferta a l'Atlético de Madrid per Julián Álvarez i que tenen una data límit perquè sigui acceptada. El mandatari també ha carregat contra el Real Madrid i el nervi que veu a la classe blanca. Si s'està jugant, per cert, un partit dels encens de final del Mundial entre Anglaterra i la República del Congo. De moment, salta la sorpresa. Guanya la selecció africana 0-1.
0: Volem conèixer ara què ens espera pel que fa a la meteorologia de cara a demà. Juan Carlos Piñá, què tal? Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. Demà dijous a Catalunya, temps estable en un dia en què les temperatures diurnes baixaran al Pirineu, pujaran a Girona i pujaran lleugerament o es mantindran sense canvis a la resta de la comunitat. Arribarem a màximes de 36 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona i 31 a Barcelona. La EMET activarà l'avís per calor a la província de Girona i a la depressió central de Lleida. Per altra banda, bufarà vent fort a l'Empordà i al sud de Tarragona sense descartar ratxes fortes. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen 7 minuts de les 7 de la tarda. Al control tècnic, Ismael de la Parra.

0: A aquesta hora volem anar en directe cap a Lleida perquè està compareixent a aquesta hora l'alcalde de la Paeria, Fèlix Larrosa, donant tots els detalls i l'última hora de l'accident d'autocar que s'ha produït a primera hora d'aquest matí. L'escoltem.
1: Els ferits i les ferides de l'incident que s'ha produït aquest matí, aquest accident greu que s'ha produït a la Rambla de Ferrari, de que tots vostès ja coneixen. En aquests moments les cinc persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia. Amb això hem de precisar que han estat 21 les persones que han estat ateses als serveis hospitalaris de l'Arnau i també han estat 21 les persones que han estat ateses als centres d'assistència primària i al CUAP. Així que aquestes persones, més les dues que ja s'han donat d'alta, sumen el total de les persones que han estat ateses avui, no? Nosaltres hem iniciat el procés d'investigació dels fets, se n'encarrega la Guàrdia Urbana i ja s'han fet s'ha fet l'atestat, però s'han passat ja les primeres diligències al jutjat de tot això. El portaveu els informarà i també informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu. Així que els atestat evolucionarà, encara estarà uns dies, acaba de recopilar tota la informació. I, bueno, en fi, aquesta és la situació a hores d'ara. Si vols afegir alguna cosa.
0: Evolució, per tant, favorable de les persones afectades, concretament de les 5 persones que han estat intervingudes. S'ha analitzat també des de drogues i d'alcoholèmia amb resultats negatius de la conductora, una conductora que anava al costat doncs, amb una persona especialista que seguia la seva feina, un instructor, i aquesta és la notícia que ens arriba des de Lleida. Continuem escoltant ara a la Guàrdia Urbana.
2: El jutjat té un resultat final.
3: S'ha parlat a l'inici d'una pèrdua de control per part de la conductora. Això es confirma o cap on...
2: De moment és molt aviat per donar aquestes dades. Tenim gravacions del lloc dels fets i s'estan analitzant i investigant.
1: És una informació que ha facilitat el cap de bombers aquest matí. Sí, certament ha fet
0: aquesta
1: reflexió.
0: Aquestes són les preguntes que estan fent els periodistes ara mateix, tant a Fèlix Larrosa, l'alcalde de Lleida, de la

De la Paeria de Lleida, com també el cap de la Guàrdia Urbana, que està seguint aquest cas. I bàsicament el que dèiem, evolució favorable d'aquestes 5 persones, i davant la hipòtesi d'una falta de control del vehicle, doncs sembla que evidentment ara cal estudiar-ho, i faltaran uns dies per determinar quina ha estat la causa de l'accident. Una qüestió que per ara deixem aquí, quan en tinguem més novetats les recuperarem i continuem repassant més informacions del dia d'avui.

0: Obtenir la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, i signar un contracte laboral seran els principals reptes de les persones migrants després de la regularització extraordinària. Recordem, ahir ho parlàvem a la brúixola, la primera etapa acabava ahir, i d'aquesta manera ho ha avisat l'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya, l'AMIC, que alerta d'una banda del col·lapse de les cites per aquesta targeta TIE i de l'altra per les reticències dels empresaris a l'hora de contractar migrants regularitzats. En Autiel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. En els darrers dies, entitats com la Taula del Tercer Sector Social han denunciat el que consideren una contradicció. Per atorgar la TIE es demana el padró, però en canvi aquest no era un requisit per la regularització. Per tant, pot passar que persones que s'hagin acollit a la regularització extraordinària després no puguin aconseguir la targeta i quedin als llimbs. Tot i així, des de l'AMIC, entitat vinculada a la UGT, creuen que el primer problema serà un altre. Alerten que la Policia Nacional, que és qui expedeix la TIE, no té cites disponibles i que hi ha màfies que n'aconsegueixen i les venen quan en realitat són gratis. Mariana Isla és la directora de l'associació.
2: Aquestes cites estan en mans de bots i de màfies que el que fa és vendre aquestes cites, que les cites tenen un preu al voltant dels 150 euros i que si no se fa alguna cosa, amb més d'un milió de presentacions de regularització, fem matemàtiques, números, un milió per 150 són molts diners que aniran a parar a mans de màfies que tenen agafades aquestes cites.
1: Un altre repte serà la inserció laboral. En aquest sentit, asseguren que ja s'han trobat amb empresaris que no es refien del permís de treball que atorga la regularització i que es neguen a donar d'alta els treballadors encara que la seva sol·licitud hagi estat admesa a tràmit.
2: Ja ens hem trobat amb persones que tenen dificultats perquè els empleadors els donin l'alta amb l'admissió a tràmit, perquè hi ha molta reticència per part de l'empresariat. Primer perquè és un permís de treball provisional i si no, i si després no te'l donen, què passarà i tot allò, i perquè tampoc se refien del tot.
1: Per això demanen a l'administració que faci campanyes per informar i sensibilitzar els empresaris alhora que demanen un reforç del Servei d'Ocupació de Catalunya.
0: Gràcies, Anna. Fem una petita pausa i parlem ara sobre la calor i també sobre quan podem parlar de morts atribuïbles a les altes temperatures.
3: L'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
4: ¿Qué, qué? ¿Me subes el precio a mí, que llevo contigo tantos años? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista, el habla, la fuerza. Eso no lo sé, pero tengo una certeza. No estoy sola. El día 5 de julio, mójate por la esclerosis múltiple. Infórmate en mójateporlaem.org.

Catalunya ha viscut aquest mes de juny un repunt alarmant, podríem dir, de la mortalitat atribuïble a la calor. Estem parlant de 218 defuncions, segons dades del sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. És la xifra més alta registrada per un mes de juny des de l'inici de la sèrie històrica, i les dades mostren també un patró que indica que 8 de cada 10 morts s'han concentrat durant l'última setmana del mes, coincident amb l'onada de calor intensa. Volem donar més dades perquè DKB i també l'Institut IS Global han presentat el nou informe de l'Observatori de Salut i Medi Ambient, que alerta que cada grau addicional de temperatura fa que la mortalitat relacionada amb la calor augmenti un 35%. Ara volem abordar aquesta qüestió amb el doctor Cristian Garriga, és pediatra i director mèdic corporatiu de

0: hora d'obrir plana política, els socis de Salvador Illa exigeixen avenços en sobirania i més actuacions de trànsit a l'AP7 per reduir la sinistralitat i les quotes quilomètriques. Demandes que posen sobre la taula Esquerra i Comuns per tal d'esgotar la legislatura amb tranquil·litat. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Esquerra Republicana adverteix Salvador Illa que per encarar el tram final del seu mandat amb mínimes garanties ha de complir els acords d'investidura per avançar en sobirania. En aquest sentit, el líder parlamentari, Josep Maria Jové, ha assenyalat les dues prioritats.
2: Dos exemples abans de l'agost. D'una banda, president, demostri que la seva paraula davant d'aquesta cambra té valor i convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. Fa un any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
1: El president ha refermat el seu compromís amb els acords, però sense posar-hi data. Mentrestant, per la banda dels comuns, Jessica Albiach demana actuacions per evitar cues i reduir la sinistralitat a la AP7. Escoltem la líder de la formació i la resposta del cap de l'executiu.
3: Primer, obligar als vehicles de més...

0: més de 7.500 quilos a circular pel carril dret i, segon, prohibir els avançaments dels camions.
1: Potser se van equivocar, no? Quan a Vegrament tots demanaven fora peatges i quan fem una nova infraestructura i una carretera tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja l'estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb l'AP7. Ara jo demano un realisme, però jo estic disposat.
2: Un problema a l'AP7 es reconeix Illa que es tradueix en 10 morts en el que portem d'any.
3: L'oposició, mentrestant, ataca el president per guardar silenci davant la sentència del cas. Ábalos, Junts i Partit Popular li recriminen que s'amagui en el Comitè Federal del PSOE en comptes de comparèixer al Parlament. Marcos.
2: Sí, les dues formacions troben intolerable el silenci del president de la Generalitat davant el primer cas de corrupció del govern de Pedro Sánchez, especialment perquè la condemna és per la compra corrupta de mascaretes durant la seva etapa com a ministre de Sanitat. Escoltem Mònica Sales de Junts, Juan Fernández del PP i la rèplica de Salvador Illa.
4: Davant dels militants del seu partit, vostè dona la cara, però davant dels representants del poble de Catalunya, vostè dona l'esquena. I potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
5: Ha decidido pasar a la unidad de quemados del Partido Socialista. Díganos, señor Illa, ¿qué tiene de honrado y de decente seguir defendiendo y salvando al soldado P.S.
1: L'actitud contra la corrupció es mesura més veient què fa un quan té casos en la seva pròpia formació política que no què fa quan en tenen altres formacions polítiques. És un bon test per totes les formacions polítiques, també per la seva.
2: El cap de l'executiu català ha reiterat que no té por a res i que ha donat totes les explicacions que li han demanat arreu.
3: Gràcies, Marcos. I en clau judicial tenim novetats sobre com avança el judici als exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per presumptament endarrerir la vacuna de la Covid a policies nacionals i guàrdies civils. Avui han testificat dos testimonis importants, els responsables de la vacunació de els dos cossos policials a Catalunya que han avalat la gestió feta per la Generalitat.
6: Sí, davant l'Audiència de Barcelona han assegurat que la coordinació amb Salut va ser bona i fluida i que mantenien contacte constant amb Xavier Rodríguez, aleshores director de serveis del Departament de Salut. També han explicat que els censos d'agents es van haver de modificar diverses vegades perquè molts policies canviaven de destinació, estaven en excedència o bé dubtaven sobre si vacunar-se. Segons han declarat, les principals interrupcions van arribar per les suspensions de la vacuna AstraZeneca i pels problemes també de subministrament de les dosis.
7: Durante el transcurso de esos meses que mantuvo esa relación fluida con el señor Xavier Rodríguez Guasch, ¿algún ánimo, algún propósito de ralentizar la vacunación?
8: Todas las incidencias, tuve incidencia, por ejemplo, gente que se me iba al extranjero, oye, mira, hay que vacunarlo, pues no te preocupes, ya vamos a hacer esto. Pum. Tuvimos un brote que surgió en otro tema, también intervino y ayudó.
7: Y lo solucionó.
8: O sea, puntualmente todo eso y la relación fue bastante fluida.
6: Aquests testimonis són importants perquè xoquen amb la tesi de l'acusació impulsada per sindicats de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que sostenen que l'antiga cúpula de Salut va frenar deliberadament la vacunació dels agents estatals.
9: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
10: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
11: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
12: Verisure.
13: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.
3: Segons, si arribem a 8:15 del vespre, cop a la butxaca dels conductors a partir d'avui. Omplir el dipòsit de benzina és, des de la passada matinada, uns 10 cèntims més car per litre. Un dipòsit mitjà costarà uns 5 o 6 euros més. El motiu és que el govern espanyol ha retallat el paquet d'ajudes socials aprovat per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Ricard Jiménez, bona tarda.
14: Bona tarda, Lola. Per un costat, avui tornem a pagar el 21% d'IVA per la benzina. Fins aquesta matinada ha reduït el 10%. I d'altra banda, avui comença la retirada gradual de l'ajuda de l'Estat per evitar un augment immediat dels preus a les portes de l'estiu i les vacances. La bonificació es redueix primer a 15 cèntims aquest juliol, baixarà a 10 a l'agost i a 5 al setembre fins a extingir.

0: dirigir-se a la tardor. Alhora, el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Serveis, Albert Campabadal, alerta que el conflicte a l'Orient Mitjà pot influir de nou en el preu.
1: Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus.
0: Però atenció, perquè la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència vigilarà de prop els preus dels sortidors per evitar abusos i assenyalarà les estacions amb preus fora del comú. A més, s'activa un escut d'emergència. Si les coses es torcen i el preu es dispara, s'aplicarà un descompte directe immediat de 20 cèntims.
2: I seguim parlant de fiscalitat, perquè avui les empreses comencen a passar per la Caixa de l'Estat amb l'inici de la campanya de presentació de l'impost de societats. Si ho faran d'una forma més agradable que d'altres anys, la patronal de les petites i les mitjanes empreses han arrencat un acord històric aconseguint una reducció progressiva, Ricard, d'aquest tribut del 25% al 20% fins al 2029.
0: Segons les estimacions de Pimec, les pimes catalanes s'estalviaran prop de 270 milions d'euros aquest any gràcies a aquesta reforma fiscal. Una xifra que superarà els 1.100 milions d'euros a finals de la dècada. I aquesta modificació fiscal, que afecta totes les empreses d'Espanya, beneficiarà sobretot el teixit econòmic català, principalment perquè pagaran menys impostos les companyies que facturin menys de 10 milions d'euros, on es troben la majoria d'empreses del nostre territori. Això reduirà la bretxa entre les pimes i les grans empreses espanyoles, que a la pràctica gaudeixen de millors regles fiscals. Així ho detallava als micròfons d'Onda Cero la Sílvia Gavarró, presidenta de la Comissió de Fiscalitat de Pimec.
3: Llavors, al final, a la pràctica et trobes que amb el règim d'exempcions i d'incentius, que en principi és igual per tothom, però la pràctica que fa que molts d'aquests incentius només estiguin a l'abast de les grans empreses. I en aquest sentit sí que les petites queden discriminades.
0: Segons Pimec, aquest canvi permet a les empreses reinvertir i fomentar més ocupació de qualitat. A curt termini segur que es convertiran en més beneficis pels petits i mitjans empresaris catalans.
2: El turisme, gràcies Ricard, també bat rècords fora de temporada. Catalunya continua registrant màxims històrics més enllà dels mesos d'estiu. Després dels bons resultats dels hotels i de l'aeroport del Prat, ara són els allotjaments extrahotelers els que confirmen la tendència. Càmpings, apartaments turístics, cases rurals i albergs han fregat els 2 milions de viatgers entre gener i maig. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
4: Segons l'Institut Nacional d'Estadística, és un 19% més que en el mateix període de l'any passat. Les dades reforcen una tendència que el sector fa temps que destaca. El turisme no s'està concentrant només a l'estiu, sinó que s'està repartint cada cop més al llarg de l'any. Els apartaments turístics i els càmpings són els que més impulsen aquest creixement, mentre que els albergs perden visitants. El mes de maig també confirma aquesta dinàmica. Amb més de 737.000 viatgers allotjats en establiments extrahotelers, es converteix en el millor maig de tota la sèrie històrica, amb un augment superior al 20% respecte a l'any passat.
2: I 8 mesos després que es detectés el brot de pesta porcina africana a Catalunya, i malgrat que un informe de la Generalitat i un altre del govern espanyol van descartar que l'origen fos una fuita del centre de recerca IRTA, la justícia continua intentant aclarir com va aparèixer aquest virus. Per això, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han tornat a registrar aquesta setmana les instal·lacions del centre de Cerdanyola del Vallès i també un laboratori del CSIC i la Universitat Autònoma de Madrid.
4: En aquesta ocasió, els agents buscaven principalment noves mostres que permetin avançar en una investigació que continua sota secret judicial i que de moment no ha aconseguit determinar l'origen del focus. Mentrestant, continuen vigents restriccions i tancaments en espais naturals on es busca evitar la propagació de la malaltia, com ara Collserola, i el sector porcí català continua patint l'impacte comercial, amb limitacions a les exportacions d'algunes empreses més enllà de les fronteres de la Unió Europea. Mentrestant, la investigació judicial segueix oberta i sense una resposta definitiva sobre com va arribar el virus a Catalunya.
2: Passen 4 minuts de 8:15 del vespre. Fa entre 6 i 7 anys que no es creen nous jutjats socials a Catalunya i aquesta és una de les raons principals per les quals la justícia laboral està col·lapsada a casa nostra. Els magistrats lamenten que es reconeguin drets laborals, però que això no es tradueixi en més recursos per atendre l'augment de casos. Montse Valls, bona tarda.
5: Bona tarda. Segons explicat en una entrevista a La Ciutat, el magistrat del Tribunal d'Instància de Barcelona, Xavier González de Rivera, part de la solució passaria per crear més jutjats socials. judicials, tal i com s'ha fet amb les unitats penals per lluitar contra la multireincidència. Però reconeix que aquest procediment és lent i complex i no aportaria solucions immediates. És per això que de moment el que demana és un reforç dins les pròpies unitats.
6: Una cosa molt fàcil és posar reforços. Posar 10 o 12 jutges més que facin i treguin aquest col·lapse que hi ha. El que succeeix, i això és una qüestió que ha passat en l'últim any, és de que hi ha moltes places vacants i no hi ha jutges per cobrir les vacants que hi ha.
5: El magistrat adverteix que la mitjana de resolució dels casos de justícia laboral és d'un any i mig i que si no s'hi posen solucions, aquest temps s'allargarà encara més.
2: Gràcies, Montse. Canviem ara de qüestió. Atenció, perquè un total de 69 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes durant el primer semestre de l'any. Només una menys que el 2025, segons dades del Servei Català de Trànsit. Els motoristes es confirmen com el col·lectiu més vulnerable a la xarxa viària, acumulant un 42% del total de les defuncions que s'han produït en accidents de trànsit.
4: En xifres totals han mort 29 motoristes, 6 més que en el mateix període de l'any passat. Si analitzem el conjunt dels col·lectius vulnerables, motoristes, vianants o ciclistes, representen el 60% de les víctimes mortals. La meitat de les persones que han perdut la vida en les carreteres catalanes ho han fet amb mobilitat d'oci, és a dir, en cap de setmana, vigílies de festius o dies d'operació especial. Els darrers mesos, tant el maig com el juliol, han estat negres. Concentren més de la meitat de les víctimes mortals d'enguany. A més, al juny va morir 17 persones, més del doble que el mateix mes de l'any passat. Per tot plegat, Trànsit fa una crida extrema a la prudència de la conducció i apela també a no sobrepassar la velocitat permesa i evitar les distraccions o consum d'alcohol i drogues, especialment en vistes a l'estiu quan s'incrementen el nombre de desplaçaments per oci.
2: Barcelona ja es prepara pel Tour de França. La capital catalana ha inaugurat l'oficina permanent i el centre de premsa del Gran Depart del Tour de França 2026. La cursa començarà dissabte amb una contrarrellotge per equips i farà la ciutat l'epicentre mundial del ciclisme.
4: I per celebrar aquesta festivitat esportiva, la ciutat instal·larà 35 fonts mòbils als espais per on passarà el Tour de França per combatre així la calor. El consistori adopta aquesta mesura davant l'episodi d'altes temperatures a l'hora que també reforçarà les recomanacions de protecció civil per prevenir riscos. D'aquesta manera, també es recomana consultar les afectacions de mobilitat durant les seves jornades, que recordem seran vàries.
2: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central de recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de 2027.
4: Ho ha anunciat l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que ha destacat també la voluntat del govern municipal per desencallar un projecte que, al seu parer, és clau per la ciutat.
7: És un equipament, però són dos espais. Una part, que és la part oberta a la ciutadania, amb un gran espai que és l'àgora, l'auditori, les sales d'exposicions, les aules, la sala oberta de lectura i consulta, i una part, l'altra part, que és dedicada a l'ús d'arxiu, de magatzem.
4: Collboni ha afirmat també que disposar d'un arxiu unificat per preservar tota la documentació és una necessitat objectiva. El consistori invertirà 98 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà 70.000 metres quadrats.
2: I les obres d'ampliació i millora de la xarxa de tramvia en l'entorn de Glòria es provocaran talls parcials en el servei del tram Besòs a partir d'aquest divendres fins al dia 13 de setembre.
4: Les afectacions i talls es produiran en les línies T4, T5 i T6. A partir del setembre també es preveuen talls parcials fins a la finalització de les obres previstes, recordem, a la primavera de l'any que ve. L'actuació consisteix en l'eliminació de la via única a la Gran Via, que es reemplaçarà per una nova plataforma de via doble emmarcada dins del projecte de connexió del tramvia per la Diagonal. La nova plataforma serà compartida amb el bus.
8: Descubren células madre.
9: Arranca 1995.
10: Llega la inteligencia artificial.
11: La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
12: Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada. Para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma. Y hogar, belleza, cultura. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
2: En Cultura, el MNAC ha sol·licitat a un jutjat d'Osca suspendre el termini fixat pel lliurament dels murals de Sixena, que fixava 56 setmanes des del 10 d'abril.
4: El museu argumenta que ha realitzat un informe d'avaluació de riscos sobre el trasllat de les pintures, però que el document és incomplet perquè falta informació sobre la fase de descàrrega i reinstal·lació de les pintures que ha de ser aportada pel govern aragonès. Segons el MNAC, aquesta manca de dades sobre aspectes rellevants pot resultar contraproduent o fins i tot, diuen, incrementar considerablement el risc de deteriorament de les pintures murals.
2: S'ha trobat una nova espècie de gos os que va viure pel sud de Catalunya ara fa 16 milions d'anys. Ha estat al jaciment de Casots de Subirats de l'Alt Penedès.
4: Parlem d'una criatura de fa 16 milions d'anys, el Miocè. Per entendre'ns, l'època del Miocè va ser quan els primers simis es van començar a estendre des d'Àfrica per Europa i Àsia. Segons les dades científiques, de fet, aquesta era una època on encara ni existien els primers homínids. En parla Isaac Casanovas, codirector del jaciment i membre també de l'Institut Català de Paleontologia.
13: És l'únic exemplar de la seva espècie que s'ha trobat al món. Us heu d'imaginar com un gos molt gran o un llop molt gran. Entre uns 50 o 70 quilos de pes, més o menys, i unes proporcions gràcils, és a dir, que podia córrer més de pressa que el seu parent gros. Tot i així, no hi ha guepards al Miocè. No havien aparegut animals tan ràpids encara.
4: Els paleontòlegs ja havien robat el crani d'aquest animal a la dècada dels 90, però aleshores els van semblar un fòssil d'una altra espècie, i no va ser fins al 2014 quan es va detectar que aquest crani en pertanyia a una de nova.
2: Els visitants de l'Amfiteatre de Tarragona ja poden redescobrir el monument en una experiència de realitat mixta que permetrà mirar enrere 1.800 anys al moment de màxim esplendor de l'arena.
4: La tecnologia utilitzada, desenvolupada per una empresa derivada de PortAventura, permet veure imatges sobre l'edifici actual i completa l'experiència recreant escenes de l'època romana. El Pep, un nen que ha provat l'experiència immersiva, explica què l'ha semblat.
14: Quan te fiques les ulleres, és com si l'amfiteatre estigués reconstruït i llavors si hi hagués gent i molt xulo, sí. Segueixo dient, m'ha impressionat un món.
4: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha ressaltat també que es tracta d'una primera experiència en un amfiteatre que incorpora nous llenguatges i eines per explicar la història de Tarraco.
2: Tot i que encara queden uns quants mesos per a la seva celebració, el Saló del Manga Barcelona ha presentat avui el cartell de la seva 32a edició. L'il·lustrador japonès i mestre del terror Junji Ito n'ha estat el dissenyador. En ell s'hi podran veure molts dels seus personatges reunits al Parc Güell de Barcelona.
4: Ito també serà el convidat estrella de l'edició que se celebrarà al recinte de Fira de Gran Via de l'Hospitalet entre el 5 i el 8 de desembre. Altres convidats que han estat donats a conèixer avui són l'il·lustrador de cartes Pokémon Osvaldo Kato o Soshi Kawamori, figura clau en la indústria de l'anime i creador de l'univers Macross. La manga catalana Andrea Conata serà la cap de cartell local. La directora del Saló, Meritxell Puig, i el director artístic Oriol Estrada han destacat que, com és habitual, també hi haurà tallers. Escoltem Meritxell Puig.
15: Any rere any, des del Covid, diríem, que hem intentat recuperar tota la presència internacional, que no ha sigut fàcil, i aquest any la veritat és que mantenir el nivell d'autors nacionals, que cada vegada en tenim més, i a nivell internacional també hi hem tingut uns 70 autors internacionals, tenim més de 110 autors i autores nacionals.
4: Pel que fa a la vessant musical, el Saló comptarà també amb algunes de les veus més destacades de l'escena japonesa.
2: Tanquem aquesta plana cultural a ritme de Locomia, perquè aquesta tarda hem sabut que l'integrant del grup, Manuel Arjona, ha mort als 58 anys a Barcelona. Arjona era un dels quatre fundadors d'aquest grup nascut a Barcelona, que va irrompre els escenaris a mitjans dels anys 80 del segle passat i que durant dues dècades va ser popular a les pistes de balls de diferents països. Arjona va ser artífex del retorn del grup a finals de la primera dècada d'aquest segle XXI, en el que ens trobem en un nou impuls del grup definit per una indumentària singular i per l'ús de ventalls en les coreografies dels balls de les seves cançons. A tota la formació l'ha recordat molt avui a les xarxes socials.

0: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: Moment de conèixer què ens espera d'aquí 45 minuts a la brúixola del Radio Estadio. Albert Arranz, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui escoltarem Joan Laporta prenent possessió de la presidència del Futbol Club Barcelona en la seva quarta etapa al capdavant del club. També Javier Tebas, president de la Liga, assegurant que els blaugrana han aconseguit ja sanejar la seva economia. El Madrid refusa el finançament d'un grup inversor liderat per l'exjugador de bàsquet Pau Gasol de 55 milions d'euros a la Lliga Femenina de Futbol. I l'Espanyol comunica les primeres operacions de mercat de cara a la propera temporada que els blanquiblaus obren el proper dilluns. A més, repàs al Mundial, que ahir ens deixava pas als vuitens de final complint pronòstics de França davant Suècia amb doblet d'Mbappé, de Noruega davant Costa de Marfil amb gol de Haaland i de Mèxic davant l'Equador, que avui des de les 6 ens està servint una Anglaterra República Democràtica del Congo amb sorpresa, amb els africans avançant-se 0-1 al minut 7 amb gol del davanter de l'Almeria, Brian Zipenga, i amb Harry Kane posant l'empat al minut 75. Som ara al 82 de joc, empat a 1 entre anglesos i congolesos. Per suposat, escoltarem també protagonistes abans de l'Espanya-Àustria de demà a les 9 de la nit, hora nostra, a Los Angeles, i el gas a fons per fer una ullada a l'actualitat del món del motor en dues i quatre rodes. Tot plegat de 2 de 9 fins a 10 en punt de
1: reunió. Perfecte, Albert, gràcies, bona tarda.
2: Adéu-siau.

0: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa, como lo oyes. Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.
1: Arribats a aquest punt de la brúixola, ens interessem per una qüestió que ja des de fa temps està generant debat. Els creuers, més aviat la taxa turística dels creueristes. Des de fa mesos, la taxa dels creueristes de trànsit, els que estan de pas i no es queden més de 12 hores a Barcelona, havia augmentat fins als 11 euros. Ara, el govern la pujarà, atenció, fins als 30. És un acord arribat amb Esquerra i els Comuns i que s'aplicarà en el marc de l'aprovació dels pressupostos.
2: Sí, el text acordat per les tres formacions habilita, doncs, a l'Ajuntament de Barcelona a modificar les ordenances municipals i fixar així aquest nou recàrrec de la taxa turística, una mesura celebrada per certs sectors, però criticada alhora també per altres que la consideren abusiva. De fet, un informe de la Universitat de Barcelona encarregat per CLIA, la patronal dels creuers a Espanya, analitza la contribució dels creueristes d'escala. Aquest estudi remarca que els creueristes de trànsit generen més ingressos per Barcelona que no pas despeses.
1: Ara volem posar la lupa precisament sobre aquest informe i per això ens acompanya l'autor de l'estudi, el catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, Jordi Surinyac. Senyor Surinyac, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: A veure, quan l'informe diu que els creueristes generen més ingressos que despeses per a l'Ajuntament, de quins ingressos i de quines despeses estem parlant exactament?
3: Sí, a veure, nosaltres el que vam fer és agafar per l'any 23, pel 2023, any de referència, vam agafar els pressupostos municipals i vam analitzar tot el conjunt d'ingressos que es generen a l'Ajuntament de Barcelona, impostos directes de l'IBI, la plusvàlua, l'IAE, etc., impostos indirectes, l'IVA, impostos especials cedits, taxes de residus, de clavegueram, transferències corrents, el tema dels impostos d'establiments turístics, el recàrrec turístic, bueno, i altres ingressos. Vam agafar tots aquests ingressos, que són uns 3.500 milions d'euros, i també vam agafar les despeses liquidades, allò que s'ha gastat, que és despeses de personal, despeses corrents en béns i serveis, despeses financeres, transferències, inversions, de tot. I això més o menys són 3.400 milions d'euros. Aleshores, el que vam fer és dir, a veure, aquí tenim tots els ingressos, tenim totes les despeses, sí. Mirem a cada tipus d'ingrés i a cada tipus de despesa valorar en quina mesura aquest és un ingrés que genera solament els residents de Barcelona o que el generen també els visitants de la ciutat, siguin turistes o siguin excursionistes, que són aquells visitants que no pernocten a la ciutat, d'acord? Per tant, vam agafar les quantitats, ingressos, despeses, vam valorar tots els residents que hi ha a la ciutat, tots els visitants que hi ha, també vam analitzar dins d'aquests visitants específicament els creueristes de trànsit, i aleshores doncs, vam anar analitzant cada una de les partides, vam dir, doncs, no sé,

El tema del transport, doncs aquí tant ho incloem, tant afecta els residents com els creueristes. En canvi, doncs, temes de formació escolar, doncs, solament és pels residents. És a dir, vam intentar anar separant

0: l'aspecte social, ambiental i, diguéssim, la convivència social dins de la ciutat de Barcelona?
1: A veure, en aquest, nosaltres portem fent des de fa molts anys estudis sobre l'activitat creuerista a la ciutat de Barcelona. Per tant, hem anat analitzant en diferents informes diferents aspectes més puntuals. Aquest era més fiscal, en uns altres hem analitzat altres temes. Però bàsicament en aquest eren temes fiscals, encara que part en aquest estudi i part en estudis previs, també havíem comptat temes més socials, per exemple, el tema de la congestió que generen els creueristes a la ciutat, el tema de la estacionalitat o desestacionalitat que generen les visites dels creueristes a la ciutat, el perfil d'aquest creuerista respecte doncs un visitant, diríem, normal, l'impacte econòmic que genera també aquest creuerista. És a dir, que hem anat analitzant al llarg del temps diferents elements, no solament fiscals, sinó temes pues, de congestió o temes més de perfil. Per exemple, el perfil del creuerista és una persona més d'una nacionalitat americana, que té més rendes, més ingressos, està més ocupat que la mitjana dels visitants que hi ha a la ciutat, el 73% són gent activa, normalment venen amb família, tenen més formació que un turista normal, el 55,6%, per exemple, tenen estudis superiors, tenen una edat mitjana de 47 anys, és a dir, tenen un perfil, diríem, una mica diferent. I, per tant, sí que hem anat analitzant, en alguns casos, alguns elements més socials.
0: Aleshores, per l'estudi en qüestió aquest que estem parlant ara, tret que n'heu fet d'altres temes en la mateixa qüestió, per tenir la fotografia, la imatge completa, ens faltaria saber l'aspecte social, no?
1: Sí, és un dels elements que caldria eliminar. Que caldria analitzar amb més... però també n'hi ha molts d'altres, que també s'haurien de tenir en compte en temes, per exemple, d'innovació, d'activitat econòmica que generen, de potencialitat en temes de vols intercontinentals que generen. És a dir, que hi ha molts àmbits. L'activitat creuerista és una activitat molt concreta, en un sector molt concret, que és el turístic, però genera uns efectes a moltes dimensions i també en l'àmbit econòmic a tots els sectors econòmics. L'estudi que nosaltres hem anat fent de l'impacte econòmic, veiem que l'impacte no es queda solament en unes determinades activitats més de restauració, de menjars, etc., sinó que els impactes directes i indirectes induïts es distribueixen al llarg de tota l'activitat, de tot el tipus d'activitat econòmica que hi ha a la ciutat.
2: Mm-hmm. Perquè ho entenguem tots, hi ha diferències importants entre el que és un creuerista de trànsit i un de port base des del punt de vista econòmic?
1: Sí, n'hi ha molt. Perquè, a veure, el creuerista de port base és un creuerista que normalment una gran part d'ells s'allotjarà a Barcelona. Per tant, la seva estada a Barcelona es distribueix en més dies. El 20% dels creueristes en total pernocten a la ciutat. Per tant, s'allotgen a la ciutat, estan una mitjana de 2,5-2,7 dies, per tant, fan més despesa i la fan durant més temps, més distribuïda al llarg de més dies. Per tant, aquesta idea intuïtiva que tots tenim de la saturació es relaxa una mica, perquè la visita la fan durant més dies i en més entorns de la ciutat. Però a part d'això, a part que estan més dies, el perfil també és diferent. És a dir, un perfil de creuerista de port base es pot sorprendre, però és que el 34% són d'Amèrica del Nord, són bàsicament americans, dels Estats Units, un 34%. I els altres, ja són, els restes de la Unió Europea i Espanya, doncs ja són més marginals. El turista americà gasta molt més que un turista de la Unió Europea i no diré ja d'Espanya. Per tant, hi ha diferències en els dies que està, però també en la despesa que fa, perquè el perfil és diferent. Li dono una xifra solament perquè vegi la diferència. Un creuerista de port base, ara estem parlant solament de creueristes de port base, però un americà un americà gasta 300 euros

0: euros per persona i nit. Un creuerista de port base. Un creuerista de la Unió Europea en gasta 180 i un espanyol en gasta 132 euros per persona i nit. És a dir, que hi ha dintre dels creueristes de port base el fet de que hi ha molts més americans i aquests gasten molt més, això fa que la despesa sigui molt superior en el creuerista de port base respecte al de trànsit.
1: I ara, a les portes de l'aprovació dels pressupostos, que es preveu que s'implementi aquesta, s'acordi, diguéssim, aquest augment, aquesta pujada de la taxa turística fins als 30 euros, vostè creu que si l'administració decideix modificar aquesta taxa turística, quina creu vostè que serien les variables que haurien d'analitzar les administracions per prendre aquesta decisió?
0: Jo crec que les han de tenir en compte totes, la veritat. És a dir, deixar de banda els apriorismes, i fer una anàlisi global de tots els efectes a tots els nivells. Temes mediambientals estan molt repetits, però analitzem bé el tema mediambiental associat als creueristes respecte a altres tipus d'embarcacions que arriben a la ciutat. Aquesta despesa per hora. El tema de les línies aèries internacionals. Això poca gent en fa referència, però nosaltres fa un estudi ja fa bastants anys que vam demostrar que hi havia una causalitat clara entre creueristes americans, australians, creueristes de port base que venen a Barcelona i l'augment de dotació de línies aèries internacionals a l'aeroport de Barcelona. I això té un efecte per la ciutat que va més enllà de l'àmbit creuerista, perquè això genera vols directes, genera que una persona arreu del món que vol venir a Barcelona consideri venir i invertir a Barcelona i crear l'empresa aquí i crear el headquarter aquí i no en una altra ciutat que haurà de fer trànsits, diríem, i això s'ha augmentat en part, no diré en totalitat, lògicament, però sí en part perquè hi ha hagut una demanda de creueristes internacionals que han fet multiplicar les connexions aèries internacionals en Barcelona.
2: Doncs ara continuarem parlant d'aquesta qüestió, però ja tenim sobre la taula totes aquestes dades de l'estudi. Jordi Surinyà, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies, bona tarda.
0: Molt bé, bona tarda, gràcies.
2: L'informe que ara comentàvem no conclou si la taxa s'ha de pujar o no, només posa de manifest les dades analitzades. Un informe, com dèiem abans, realitzat per la Universitat de Barcelona a petició de les línies de creuers de Clia a Espanya. La patronal remarca que l'estudi els dona la raó en quant als ingressos i despeses dels creueristes de trànsit i demanen Ferran modificar aquesta proposta.
1: Sí, des de Clia asseguren que Barcelona ja és un dels ports, diuen, amb la fiscalitat més elevada d'Europa per als creueristes i augmentar-la seria, diuen, perjudicial. En lloc de pujar-la, proposen ampliar la base de contribuents, ja que els creueristes són els únics visitants que no pernocten, que paguen la taxa turística.
2: Doncs ara, per aprofundir encara més en aquesta qüestió, ens acompanya l'Alfredo Serrano, és director general de Clia a Espanya. Senyor Serrano, què tal? Buenas tardes.
3: Hola, buena tarde.
2: Decíamos que el estudio de la Universidad de Barcelona concluye que los cruceristas generan más ingresos fiscales de los que cuestan al ayuntamiento. ¿Cree que este informe cambia el relato que existía hasta ahora sobre el impacto de los cruceros aquí en Barcelona?
3: Yo creo que es muy claro. La razón por la cual existe el impuesto turístico, según está escrito incluso la propia ley que lo regula, es la compensación de las externalidades negativas generadas por el turismo. Yo creo que el estudio es bastante claro, identificando esas externalidades y dejando claro que ya en 2024, cuando estábamos hablando de unos niveles de impositivos muy inferiores a los que existen en la actualidad, y por no hablar de cuáles son los objetivos pues avanzados por el ayuntamiento, ya se superaban con creces los ingresos que la recaudación que estaba teniendo en comparación con esos gastos o esas externalidades negativas que teóricamente está soportando el destino.
1: La Generalitat plantea ahora elevar la tasa turística a 30 euros para los cruceristas que no pernoctan en la ciudad, que pasan menos de 12 horas. ¿Qué mensaje cree que quiere enviar el Ayuntamiento de Barcelona a la industria internacional?
3: Bueno, yo creo que el sector de los cruceros comparte con el Ayuntamiento

0: Bruixola volem parlar de l'esclerosi múltiple perquè, tot i que continua sent una malaltia sense cura, la recerca acaba de donar una notícia que fa només uns anys semblava impensable. La Comissió Europea ha aprovat el primer tractament autoritzat específicament per actuar sobre la progressió de la discapacitat en persones amb esclerosi múltiple secundària progressiva sense brots recents, Ferran.
1: Sí, segons els estudis, el fàrmac aconsegueix reduir el risc de noves lesions neurològiques i alentir també la progressió de la discapacitat, un dels grans reptes pendents en aquesta malaltia. És una notícia que obre una nova porta a l'esperança per a moltes persones que conviuen amb l'EM i que arriba precisament a les portes d'una nova edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple, la gran campanya solidària impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple per sensibilitzar la societat i impulsar també la recerca i els serveis d'acompanyament als pacients.
0: Doncs ara volem parlar tant dels avenços científics com també de la realitat de conviure amb aquesta malaltia, i per això ens acompanya d'una banda la Rosa Masriera, és la directora de la Fundació Esclerosi Múltiple. Rosa, què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I la Nati Carmona, diagnosticada d'esclerosi múltiple primària progressiva l'any 2023 i protagonista d'una història d'acceptació i de superació que coneixerem avui. Nati, què tal? Bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
0: A veure, Rosa, aquesta aprovació europea que comentàvem ara a l'inici s'ha presentat com un punt d'inflexió. Per què estem parlant d'un tractament tan rellevant per persones que pateixen esclerosi múltiple?
2: Bueno, perquè fins ara no teníem cap tractament que pogués d'alguna manera abordar tot el tema de la progressió. O sigui, havíem tingut, bueno, algun primer tractament, però molt incipient, i això vol dir un canvi realment, perquè fins ara doncs havíem tractat tot el que són els brots, que seria l'esclerosi múltiple remitent recurrent. Hem aconseguit doncs bastant el que seria la inflamació, però el que no teníem gens controlat era el tema de la progressió. I ara doncs el fet de que comencin a arribar aquests fàrmacs, encara que siguin d'una forma molt lenta, doncs això vol dir que tot això comença a anar endavant.
1: Nati, quan una persona conviu amb una malaltia com és l'esclerosi múltiple, què significa rebre notícies com aquesta? L'interpretes com una esperança real de cara al futur?
3: Sí, clar, una esperança real.

0: real, sí. Esperem que sí, que sobretot hem d'invertir la recerca, no? I que esperem que sí, no? Que sigui el primer pas per continuar endavant i que amb el temps tinguem bones notícies per totes les tipus de malaltia d'esclerosi que hi ha en aquest moment.
1: I com vas rebre tu aquesta notícia, Nati?
0: Bueno, a veure, jo vaig pensar, ojalà que fos la meva, no? Però bueno, si és la secundària progressiva, potser comencen a provar amb tothom i és una esperança, no? Esperem que... Jo crec molt en la recerca, que s'ha d'invertir en la recerca, que és important, i que ho aconseguirem. Potser no d'aquí 2 anys, però d'aquí 10 anys segurament que sí que ho aconseguirem.
2: Uh-huh. Tu vas rebre el diagnòstic oficial el novembre del 2023, després d'un llarg procés, tenim entès, de proves, d'incerteses. No sé què és el primer que et va passar pel cap quan et van dir que tenies esclerosi múltiple i com vas haver d'enfrontar-te en el teu dia a dia amb aquesta situació.
0: Bueno, jo pensava que deixaria de caminar i que seria un dia per l'altre, que no podria caminar més. I no tenia molta informació, perquè a vegades si tens massa informació és dolent i no tens molta també, no? Vaig començar el camí i de seguida vaig contactar amb la FEM, que afortunadament, gràcies a la FEM estic com a SIC, vaig fer teràpia amb la psicòloga i la Mònica, la treballadora social, que em va ajudar moltíssim. Bueno, sempre la FEM m'ha ajudat i hem començat el camí junts i per això estic tan bé, perquè he adaptat, he acabat acceptant tot i, bueno, potser no deixo de caminar mai, o sigui que no se sap, o sigui que hem de lluitar i aquí estem lluitant.
1: I Rosa, el doctor Xavier Montalbán deia, destacava que és la primera vegada que disposem d'una molècula capaç de modificar aquesta progressió de la malaltia independentment dels seus brots. Això, com ho podem explicar de manera, diguéssim, senzilla per als oients?
3: Bueno, jo no soc neuròleg, amb la qual cosa això és una miqueta més complicat per nosaltres, no? O sigui, així, en general, el que diríem és que, o sigui, fins ara, doncs, hi havia una sèrie de tractaments que actuaven més a nivell perifèric, no? I que no travessaven la barrera hematoencefàlica. Llavors, ara és el primer tractament, aquest que està més indicat per l'esclerosi múltiple primària progressiva i secundària progressiva, que actua ja, o sigui, passant aquesta barrera hematoencefàlica i, per tant, persisteix d'alguna manera dintre del sistema nerviós central i això dona lloc a que hi hagin, bueno, pues, aquestes molècules que d'alguna forma, pues, bueno, puguin evitar que vagi endavant la progressió. O sigui, tot això es basa una miqueta en el que en diem l'anomenada progressió silenciosa, o sigui, al final, clar, en el cas de la Nati, ella va tenir un diagnòstic de progressiva des del primer moment. Però després tenim el que comentàvem abans, no? El cas de la remitent recurrent, que és quan cursen brots. Però sí que ens trobem molts casos que, tot i havent-hi una remitent recurrent, per tant, que cursen brots, el problema és que potser tu no tens activitat, no tens símptomes, sembla que tot està aturat, que ho tens controlat, però en realitat vas tenint una progressió que s'anomena silenciosa, que és com que a poc tu vas tenir una simptomatologia i això et va produint una discapacitat. Llavors, aquest és un dels primers tractaments que permet tractar aquest tipus de progressió, que aniríem la progressió secundària sense brots. Llavors, d'alguna manera, aquest tipus de tractament, no, amb aquest abordatge completament diferent, doncs ens fa que d'alguna manera se'ns obri una esperança al control total de la malaltia, perquè a vegades hi havia persones que deien, escolta, és que a mi m'han dit que la ressonància magnètica està bé, que tot està bé, però jo noto que vaig perdent, que tinc més problemes cognitius, que tinc problemes de marxa, què està passant, no? Llavors, el que ens interessa és identificar això i, òbviament, doncs, poder-ho identificar, dir-li en el metge, i que el metge, doncs, pugui actuar mitjançant algun tractament.
2: De fet, et volia preguntar per aquesta identificació, però per part de la societat, perquè sovint parlem de tractaments que són molt positius i esperem que siguin el més resolutius possible i quan abans millor, però l'esclerosi múltiple també continua tenint un impacte enorme en el que és la vida quotidiana dels pacients que la pateixen. Quines són les necessitats que potser la societat doncs no acabem de veure que tenen aquestes persones que pateixen esclerosi múltiple, però que són el seu dia a dia?
3: Doncs mira, o sigui, dels aspectes que causa més impacte és el fet de que es diagnostiquen persones molt joves. Per tant, estem parlant d'una malaltia neurodegenerativa que encara no té cura i que durarà tota la vida, no? Per tant, l'impacte en la vida familiar, en la parella, en el fet de tenir

0: en l'àmbit laboral. Doncs tot això provoca tota una sèrie de canvis que fan que la persona s'hagi d'adaptar d'una forma molt específica perquè ha de gestionar aquesta incertesa, no? O sigui, en el cas, ara amb la Nati ens ho podria explicar, no? Però, per exemple, amb ella doncs, també li ha impactat a nivell laboral, ella és una persona molt jove. Llavors, bueno, reconduir tot això és molt complicat. Tenim molta gent que va ser diagnosticada doncs, fa 10, 15, 20 anys, quan encara no hi havia tot aquest tipus de tractaments i, per tant, estan patint molt tot aquest tipus de circumstàncies. Per tant, tot l'abordatge emocional, social, laboral, també és molt important en l'acompanyament d'aquestes persones.
1: Perquè, Nati, en el teu cas has explicat i ho has fet públicament que el diagnòstic et va afectar de tal manera que fins i tot vas a plantejar-te si volies continuar endavant. Per què creus que és important normalitzar aquestes converses sobre la salut mental?
2: Perquè realment crec que has de passar un dol, no? O sigui, a mi em va canviar la vida totalment perquè deixes de fer la teva vida, o sigui, ja no ets la mateixa persona, el dia a dia et canvia, és el que diu la Rosa, no? A mi, afortunadament, tema cognitiu no m'afecta més en la marxa. El dia a dia ja no és el mateix, no tens la mateixa energia al matí que a la tarda. Si tens plans socials, ja t'ho planteges d'una altra manera. Jo fa molt de temps que no vaig a un curs, a un concert, perquè no puc estar dreta tota l'estona. O sigui, hi ha petites coses al dia a dia, a la feina, no? També que ja no ets la mateixa persona perquè t'has de cuidar tu. O sigui, passes la teva prioritat, passes a dir tu, que és important, no? Que t'has de cuidar molt. I deixes de fer moltes coses que abans feies que no li dones importància, no? O sigui, la primera cosa que has de fer és cuidar-te. I és un impacte perquè també moltes vegades tu no ho entens i la gent a l'entorn tampoc ho entén, no? Tu em veus i tu no diries que no tinc res, no? Però el cansament, la fatiga, el tema de no poder fer el que feies cada dia, les petites coses del dia a dia, que no sé com explicar-ho. I el dia a dia et canvia tot, o sigui, tens unes altres prioritats. I penso sobretot, jo quan m'aixeco penso com estarà la tarda o com estarà la nit per aguantar el dia, no? Jo ara quan em dutxo, jo de seguida m'assec per vestir-me, per pentinar-me, coses que abans no m'ho pensava. Tot això és per guanyar energia, per estar bé per al final del dia, per arribar bé, no? I també conec gent que li ha fet el tema cognitius, que no té memòria, que no pot llegir. Clar, és que hi ha moltes coses, com diu la Rosa, que no es veuen, no? Que és la progressió silenciosa. Moltes vegades el físic sí que es veu, no? De seguida, ai, què et passa, no sé què, no pots caminar bé, tal, però les altres petites coses que tenim, o quan dius a vegades estic cansada, la gent et diu, jo també. No és el mateix cansament. Jo no dic que tu estiguis cansat, que clar que ho estàs, però no és el mateix. És com ara la calor, no? Jo sé que tothom té calor, però jo tinc una calor que crec que és diferent a la resta, que jo tinc la sensació que me'n crema les cames. I no és per desprestigiar ningú, si tothom té calor, perquè fa una calor molt, molt increïble, no? Però jo tinc més calor que la resta. Això a vegades és complicat d'explicar, no? Que són petites coses al dia a dia que, bueno, que has de conviure i has de donar-te una prioritat també, i a vegades això tampoc s'acaba d'entendre.
1: I creus, Nati, que falta empatia per part de la societat?
2: Sí, perquè realment és això. La primera cosa que associa és esclerosi amb la caiguda de rodes. Crec que no tot és caiguda de rodes i crec que falta doncs, sí, una mica d'acompanyament, no? De que el pacient, de que l'entorn no se senti sol. A vegades hi ha desconeixement, a vegades clar, sempre pensem en el pitjor, no? Però és un camí que, bueno, ara estan sortint coses, no? Ara tenim un nou tractament, doncs hem de confiar una mica. I també jo, sobretot, he après a adaptar-me i a aprendre, no? I l'adaptació i sobretot l'acceptació de que a poc, que no cal tampoc córrer, la vida a mi m'ha aturat, m'ha dit que no vagi tan ràpida, doncs, pues, bueno, m'haig d'aturar i haig de conviure. I la societat hauria també d'aturar-se en general, tots anem molt ràpids a la vida, no? Que no hauríem de tenir una malaltia per saber que no hem d'anar tan ràpid, no? Això és el que m'ha ensenyat a mi la M, no? Aturar-me i veure les coses d'un altre punt de vista, no? Que no cal córrer.
1: I en aquest procés... Digues, perdó.
2: No,
1: volia preguntar, en aquest procés d'adaptació que ens estaves comentant ara, quina importància o quina ajuda has notat per part de la Fundació? Fins a quin punt ha estat important per tu?
2: Bueno, jo sempre dic que jo no estaria aquí sense la Fundació. O sigui, a mi de seguida jo el primer contacte vaig tenir amb la Mònica Delgado, que és la treballadora social, que em va entendre molt sense tenir la malaltia. Va ser la persona que, no sé, de seguida jo

0: estan dient, ui, aquesta persona m'entén. Com ho sap si no té el que tinc jo, no? I de seguida pues, vam començar de la mà, vaig començar amb la teràpia, després vaig fer neurorehabilitació, totes les coses que proposa la Fundació, o sigui, fan curs de cuina, jo m'apunto a tot, fan també grups de suport, que jo vaig estar en el grup de suport, que també és important. I he conegut una comunitat nova gràcies a ells, no? Que puc parlar, sí, jo tinc el meu entorn, però amb ells, amb la gent de la comunitat de la Fundació, parlem d'això i ens entenem de seguida, no? Per mi és com una part de mi molt important, la Fundació. És a dir, jo penso en el camí que he fet i que sempre han estat amb mi. Si hi facin que passi, sempre sé que estaran allà. O sigui, que per mi és un, no sé si és un port important, és una garantia que, bueno, jo li recomano a tothom que sempre acudeixi a la Fundació, perquè per mi ha sigut superimportant.
1: De fet, Rosa, em crida l'atenció a aquest sentiment de comunitat, no? Que explica la Nati, aquestes històries personals ens recorden que és important continuar investigant i per això també es necessita finançament. De fet, aquest diumenge, dia 5, hi ha una nova campanya del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Com d'important són dies com aquests per tal de fer possible doncs, tota aquesta feina d'investigació?
2: Bueno, tot això és bàsic, perquè al final nosaltres ja que portem 33 edicions de Mulla't, no? I això es diu ràpid, però en tots aquests anys ha canviat molt la malaltia. I ha canviat no només pel tema de la recerca, òbviament, que tenim aquí doncs, ara doncs, més tractaments, unes persones que les diagnostiquem ràpid, que les tractem ràpid, i això canvia molt el futur de la qualitat de vida d'aquestes persones, però després també, gràcies a accions com el Mulla't, nosaltres a Catalunya som l'única comunitat que, per exemple, ofereix serveis de neurorehabilitació gratuïts que nosaltres els oferim, però els tenim concertats amb el CatSalut. Llavors, això ajuda molt també a que totes les persones puguin accedir a aquest tipus de teràpies que són complementàries i que són bàsiques per poder tenir una bona qualitat de vida. O, per exemple, gràcies al Mulla't, és la comunitat que més es coneix l'esclerosi múltiple, no? Alguna vegada que s'han fet enquestes a diferents comunitats. Per tant, jo crec que entre tots, no? Jo crec que la societat catalana és una societat molt social, molt compromesa, ho veiem, per exemple, cada any amb la Marató, i això ens fa especialment anar un pas endavant amb el que és tant a l'aspecte de la recerca, perquè aquí tenim centres doncs, molt punters, com el CEMCAT, el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, molt punter a nivell internacional amb aspectes de recerca i després també amb tota aquesta part d'acompanyament a les persones perquè una cosa no pot anar sense l'altra. I això es fa gràcies a accions com el Mulla't en les que participa molta gent, no? O sigui, participen, doncs en aquest cas, més de 500 piscines, però després hi participen supermercats, hi participen restaurants. Aquest any tenim també el Col·legi de Farmacèutics amb una acció precisament relacionada amb la calor, que és el tema que parlava la Nati.
1: Sí.
2: O sigui, al final tothom posa el seu granet de sorra.
1: Doncs està molt bé que hi hagi iniciatives com aquesta, que ens ajudin també a augmentar encara més, deies que hi ha conscienciació social aquí a Catalunya, però també escoltàvem la Nati que ens deia falta una mica d'empatia, no? Per tant, és important que hi hagi projectes com aquest a Mulla't i, evidentment, una fundació que serveixi de comunitat i d'acompanyament per tots els pacients d'esclerosi múltiple. Rosa Masriera, directora de la Fundació, moltes gràcies, molt bona tarda, que vagi molt bé i ànims aquest cap de setmana.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I Nati Carmona, moltíssimes gràcies també per atendre'ns, per compartir amb nosaltres el teu testimoni, molts ànims també, i a seguir. Gràcies, molt bona tarda i bon cap de setmana.
0: Bona tarda a vosaltres.
3: Contrata a 3Player por un mes y consigue ahora 2 meses más gratis.
4: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
5: ¡Sasca!
3: Disfruta de 3 meses de A3Player Premium por solo 5,99 euros. Oferta válida hasta el 5 de julio.
6: ¿Ves las cosas de otra manera?
7: Y el 12 de julio, Agatha y Lola solo en A3Player.
8: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
9: Las Relaps de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
10: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
11: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía.

0: En Verisur, primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
1: Verisur. Doncs ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 7 de la tarda i fins les 8, versió reduïda de Brúixola, perquè Espanya juga a eliminatòria del Mundial. Els deixem ara amb la Brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 2:09:30. Comencem el temps de futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dimecres, que ja és 1 de juliol de 2026. Fins a les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per l'Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Isma de la Parra al capdavant del control tècnic. Comencem, entrem en matèria.
0: Nada en la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.

0: 32, gairebé i 33, realització musical de l'Isma de la Parra, hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera de la jornada, que en clau blaugrana passa per la presa de possessió de l'amic Jan a Can Barça, quarta etapa. Víctor Llucià, molt bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Joan Laporta ha arrencat avui mateix, aquest migdia, el seu quart mandat com a president del Futbol Club Barcelona. Ho fa 4 mesos i mig després d'haver-se imposat a les urnes el passat 15 de març en una victòria incontestable. En un acte amb tots els directius i directives, amb treballadors i treballadores del club, entrenadors, Hansi Flick entre ells, i el president de la Lliga, també, Javier Tebas, que han parlat breument. Per ser el president de la Lliga, que de seguida l'escoltarem. Abans, com et deia, Laporta enceta el seu quart mandat i ho fa amb la determinació del primer dia.
2: Ens sentim forts, estem determinats. Ser president del Barça és un gran honor i una gran responsabilitat alhora, i també no està absent de dificultats. El període aquest que hem passat de 21 a 26 no va ser fàcil. Vam haver de prendre moltes decisions, moltes d'elles ben doloroses. També vam haver de gestionar canvis profunds i vam transitar també per situacions límit. Però vam resistir, no ens vam rendir. I no ens vam rendir precisament per això, perquè ens sentíem acompanyats, perquè vam poder aconseguir la complicitat d'una gran majoria de socis que ens donaven força per continuar.
1: Laporta ha mantingut un to emotiu, el to emotiu que el caracteritza, de defensa del club per sobre de tots i de tothom. Ha reiterat que l'estabilitat de la massa social és primordial per acabar assolint els objectius. En fi, que ha traçat les línies mestres del seu proper mandat a l'Auditori 1899.
2: I aquest lideratge no entén de tavieses, perquè el Barça se'l defensa sempre, en qualsevol circumstància i en tot moment. Els nostres jugadors i els nostres tècnics els defenseu en el terreny de joc. I nosaltres, els directius, els defensem als despatxos. Els defensem als despatxos sense treva, amb orgull, amb convicció i sense vaguetats. Així ho hem vingut fent i ha estat la nostra manera de ser i de fer durant aquests anys, i aquesta dinàmica continuarà els propers anys. I aquest govern del club, el que ho portarem serà amb les màximes cotes de treball, amb les màximes cotes de compromís, com us deia, de resistència, de resiliència.
1: I com dèiem, en presència del president de la Lliga, de Javier Tebas, que li ha aventurat molts èxits al Futbol Club Barcelona en un futur i un present molt immediat.
3: Però també quiero felicitar, porque estoy seguro que el Barça va a tener éxitos en los próximos años, ¿no? Éxitos deportivos, como ha venido teniendo, pero también éxitos importantes en lo que es en el ámbito de las infraestructuras.

0: Tres quarts gairebé tocats i dono la benvinguda a bona gent. Josep Soldado, a Tres Media, a la Sexta, hola.
1: Hola, hola, què tal, Albert? Bona tarda.
0: Molt bé, maco. Jordi Meli, erudit del futbol català, contertúlia Catalunya Ràdio i tot tema ràdio, l'Hospitalet. Hola, Jordi.
2: Hola, què tal, com esteu? Guapos tots.
0: Molt bé, maco tu. Escolta'm una cosa, que té un nidó aquest Mundial, eh? Si semblava que la cosa seria bufar i fer ampolles, és veritat que els tres darrers partits s'ha complert el pronòstic inicial, parlo de França, de Noruega i de Mèxic, i ara en parlarem. Ha estat a punt de donar-se la gran campanada en aquest Anglaterra República Democràtica del Congo que ha tingut els africans per davant gairebé 70 minuts de joc, fins que ha aparegut Harry Kane, el príncep Harry, per enviar-la a dormir dins de la xarxa rival en un parell d'ocasions en què l'ha assistit Anthony Gordon. Al final, els anglesos es fiquen a vuitens i s'afrontaran a l'Estadio Azteca a la selecció de Mèxic, que és una de les tres que va, com dic, complir els pronòstics en la jornada darrera. Jordi, aquí...

0: no hi ha enemigo fàcil, que deia Valdano.
1: Sí, però al final ha acabat passant a Anglaterra, eh? És veritat, sí, que els partits s'han de jugar.
0: Patint com una mala cosa,
1: També és cert, bé, és cert que el Congo ha fet un pal, per tant, hauria pogut ser 0-2, crec, però el partit transpirava que Anglaterra, amb una mica més de sort, i després d'una gran actuació del porter del Congo, crec que si hagués marcat a la primera part, o que semblava que Anglaterra al final acabaria guanyant. Però és veritat que els partits s'han de suar, és a dir, que no hi ha, com tu dius, enemigo pequeño, però al final, si no vas a penals, acostuma a guanyar sempre l'equip que en teoria és el favorit. Si vas a penals, sí que és una loteria, que és el que li va passar a Alemanya, i no tant a Països Baixos, perquè el Marroc, doncs, té una bona selecció.
0: Josep.
2: Sí, primer, dir-te, Albert, que celebro coincidir amb el Jordi Meli, que fa 21 anys vaig coincidir amb ella a la Ràdio Televisió Hospitalet.
0: Hola!
1: Ostres,
2: sí. I fa molts anys que ens coneixem, hem coincidit a Palamós, que és el millor lloc per fer una cerveseta,
1: sí,
2: i ho sap ell.
1: Correcte.
2: I quan avui he sabut que compartíem tertúlia, la veritat és que m'ha motivat molt i m'encanta compartir opinions i discrepar amb el Jordi Meli, del qual, en aquest sentit, segueix una mica la mateixa línia. La veritat és que sí, que el
1: Mundial
2: no,
1: no, no és... Cosa, Josep. Deixa'm afegir una cosa, Josep. Home, per tornar-te les floretes, jo diria que el Josep és un gran periodista, no el descobriré jo. Tampoc sóc jo aquí per dir si és un bon periodista o no, però sí que és una brillantíssima persona.
0: Absolutament.
1: I això és molt, molt destacable en el segle XXI. I, per tant, si una bona persona ho és, com és el cas del Josep, s'ha de dir.
0: Totalment. El més important en aquesta vida, i més enllà del que un faci professionalment, és ser bona persona.
1: Jordi... Saps què acaba de passar, Albert? Que la pròxima cervesa a Palamós me la pagarà.
2: Clar.
0: Jordi, ja saps que el que permet que entris o no a territori de palamosí és el Josep, que és l'ambaixador, eh?
2: Sí.
0: Poca broma.
2: Sí. Gato viejo. El Jordi és gato viejo.
0: Sí. Riu-te del Trump, eh? El que no té el segell del soldado no trepitja Palamós ni menja gamba.
2: Ara.
1: Correcte.
2: Vigileu que no sigui l'alcalde quan en jubili.
0: Correcte, perquè no vols. Soldado, com ho has vist, això?
2: Bueno, el lío. No, hi ha una cosa que celebro, i és que, a diferència dels últims, fins i tot diria, dos mundials, que les estrelles no apareixien, ostres, està sent un mundial on estan apareixent els millors jugadors del mundial. Està apareixent Mbappé, que porta 6 gols, Leo Messi, que sens dubte la sorpresa, però es diu Leo Messi, i avui Harry Kane, que ha fet 2 gols en una situació supercrítica, perquè imagineu-vos la destrossa que hagués estat pel mundial i, evidentment, pels anglesos, quedar fora amb el Congo a la primera eliminatòria del Mundial. Llavors, no, és que seria... riu-te'n de l'empat d'Espanya amb Cabo Verde, no? Que ja va tenir transcendència.
1: Correcte.
2: Però jo crec que és aviso a navegadores durant la fase de grups per molts equips que no s'ho van creure, i aviso per a navegadores, suposo, per demà a Espanya, perquè veient el programa, compte,
0: aviam.
2: Que ningú se'n refi de res.
0: Correcte.
2: No, és que a mi em dóna la sensació que, a diferència de França, que crec que està molt per sobre de la resta de seleccions, el Mundial està molt car. El Mundial està molt car i ha suat tinta, per no dir una altra cosa, a Anglaterra.
0: Amb tot el respecte pels congolesos, però Àustria no és el Congo, és bastant més,
2: Però estarem d'acord que els equips grans, no sé per què, es fan petits en el Mundial en moments determinats.
0: Sí,
2: hi ha gols. Si t'estàs fixant, a partir del minut 80-85 sempre passen coses. El Marroc va empatar contra Holanda... és a dir, estan passant coses a els últims minuts i l'equip gran es fa petit. Evidentment, el gran s'imposa per lògica, però no sé els anglesos avui com se'ls hi ha posat.
1: Jo crec que...
0: Digues, Jordi.
1: No, anava per allà de la selecció espanyola.
0: No, encara. Abans, perdona. Una pregunta important, perquè li estic donant moltes voltes i no trobo la resposta. Jordi, Josep Jordi, Mèlic, si el que assisteix val 80 quilos, el que les fica dins quan valen 32 anys?
1: Molt.
2: Pregunta a Barça.
1: No el descobrirem ara. Clar, és un pedazo de jugador i, a més, és un home d'àrea, no? És d'aquells típics davanters que en tenen 3 i n'enxufen 2, no? la discussió si ens falta un davanter centre. Evidentment, si ens fa falta un, si estem parlant del Barça, ha de ser una primera espasa, i si no és Harry Kane ni és Haaland, sí, pot ser Julián, que no és un davanter centre a la vieja usada.

0: confiança, no ho sé. Ara, la centrada de Flash Gordon, interessant, eh?
1: Sí, sí, interessant, però és que l'altre, no, Josep...
0: No sé si val 70 quilos, però...
1: 80. Interessantíssim.

0: perquè és que el veig, el típic viejoven, és que, no sé, fa molts anys que fa gols aquest home. Era com Lewandowski, fins que va arribar al Barça no et situes realment, perquè el veus cada dos dies, no?, jugar i entrenar. Però Harry Kane, és que no sé, sembla que porti 50 anys jugant a futbol i allà on va, sigui a Alemanya, sigui a Anglaterra, amb la selecció sempre marca. La veritat és que el primer gol sí que, evidentment, Gordon té un paper molt important, i el segon és molt marca argentina. És a dir, Gordon sap a qui li ha de donar la pilota dins l'àrea, és a dir, com fa Argentina amb Messi, li donen la pilota a Messi i espavila-te, ja la meteràs tu, i troben, evidentment, allà en aquella combinació, Gordon a Harry Kane, i Harry Kane s'ho fa tot, perquè Gordon allà que simplement li dona una passada a l'àrea per dir, vinga, inventa't el gol, i Harry Kane fa un autèntic golaç. Home, jo crec que Harry Kane ara per ara sembla bastant lluny d'arribar al Barça, sobretot perquè el Barça està centrat amb Julián Álvarez, però si vols guanyar la Champions, sempre ho he dit, aquí i a molts llocs, has de tenir una estrella, un nou de referència. És així de clar. La història ho diu en aquestes últimes temporades, a diferència potser del PSG, que és més un equip, però dins de l'equip té moltes estrelles. Però Harry Kane ha demostrat, i torno al fil del primer comentari que he fet, és que les estrelles estan donant la cara al Mundial.
1: Sí, Haaland ahir, dupleta en paper ahir. Sí, la veritat és que està sent així. A mi em dóna la sensació, Jordi, que el Harry Kane no ha estat en el focus simplement perquè ell li ha sigut fidel durant un fotimer de temps al Tottenham. Perquè si hagués sortit abans dels Spurs, la prova està en el que ha fet amb el Bayern, jo crec que el tindria molt més en consideració, no?
2: I si hagués estat doncs, un anyet a Camp Barça, igual s'hi hagués quedat, no? Perquè tots els jugadors, al final, quan venen al camp del Barça, evidentment es ve per diners, només faltaria, però també és cert que al final hi ha uns condicionants al jugant al Barça, digue-li també climàtics, que la gent s'hi adapta molt ràpid, no? Home, és un d'aquests jugadors que dius...
0: Home, els anglesos no tant, Els anglesos, ja no dic al Barça, a la Lliga Espanyola no tenen massa bon perfil. Sí, si anessin a Palamós serien pilota d'or cada any. Però sí que és veritat que el jugador britànic, ja no dic anglès, britànic,
2: li costa, tota la
0: lliga, veritat que li costa. Gareth Bale és l'últim precedent a la Lliga Espanyola, no? És veritat que Gary Lineker potser és l'últim així que li va anar una mica bé a Can Barça, però ningú s'atreveix a anar al mercat, tot s'ha de dir, de la Premier, que és molt més car que anar a qualsevol lliga.
2: Correctíssim. I més cal recordar les temporades de Mark Hughes, que el pobre venia aquí, que semblava que s'ho havia de menjar tot i cada vegada que feia una jugada era falta en contra del Barça.
0: Archibald tampoc, és que jo me'n recordo d'Archibald.
1: Home, Bellingham sí que va funcionar, especialment la primera temporada, m'apunta el José des de la peixera.
0: Sí, la primera temporada, sí, però clar, al final has de marcar una mica el cicle. La segona li van dir que havia de córrer i ja va dir, ara aquí corre tu. Per això la segona temporada l'ha vista quadrada.
1: Ara, no hi ha com tenir calés, eh? El Bayern ha tancat avui, aquesta tarda, de forma oficial, el davanter de la selecció del Marroc i ja ex del PSV Eindhoven, pagant 55 quilos al jugador Ismael Saibari. Per si de cas, es cansa Harry. Saps el que vull dir? És una cosa tremenda, clar. No hi ha com tenir Calé Mèlic.
0: Però és que el PSG és aquest perfil ideal, és a dir, dos jugadors per posició.
1: El Bayern.
0: T'estic dient que el model que triomfa és tenir dos tios per posició, dos titulars. El PSG ara per ara és qui marca l'hegemonia al futbol europeu, dos Champions seguides. Venia a dir això, que suposo que el Bayern, que aquest any, recordeu aquell partit, aquell duel brutal amb el PSG, potser li va faltar això, una mica d'estrella. I la referència és aquesta, tenir calés, però saber després fitxar bé. Potser el Bayern ha après que sobretot s'ha de fitxar bé perquè els calés no ens hi falten allà. Feia aquest símil, em referia. Tenia entès el que volies dir, però volia dir això, no? Que al final l'equip ideal és el PSG, que pot fitxar bé i a sobre encerta i el model és tenir dos titulars per posició.
2: I a part, quants partits es juguen al final d'una temporada? 70, posem? O, va, 65. Amb 65 partits, Harry Kane no pot jugar els 65 partits. No els pot jugar tots.
1: Menys amb 32 cap a 33.
2: I a més, quan arriben les castanyes, quarts de final de Champions, has de tenir l'equip teu titular. Això sempre m'ho recordo un molt bon amic, que diu que has de tenir el teu equip titular sempre amb les peces fresques, perquè si no... arribes a quarts i et falta aquell, et falta l'altre, aquest lesionat i tens l'equip descompensat. Això només passa si tens una plantilla bastant llarga, però no bastant llarga, una plantilla bastant competitiva en el sentit que no hi hagi una persona que digui no, aquest no pot jugar, i això de vegades passa, hi ha plantilles que hi ha jugadors que juguen 15 minuts

0: minuts, no? Has de tenir plantilles per jugar els titulars 40 i els no titulars pues, 35, com a mínim. Copa del Rei, Supercopa, exacte, els partits de la Champions que menys o menys ja ho tens fet, quan vas guanyant 4-0, doncs nen-t'ho assenta't, ara surt l'altre, però ha de sortir un que tingui qualitat. No, no pot sortir el primer que trobes al carrer.
1: Diu l'estimat Òscar Cuesta, l'espíquer de la penya, de bàsquet, diu molt Harry Kane, però quan ha marcat Brian Cipenga al davant de l'Almeria, los ingleses estaven acongojados.
0: Mira, m'ha agradat això.
1: Doncs sí, ho estaven literalment. Bueno, de la jornada d'ahir, per enllestir-ho, França, una nova exhibició, Haaland i Noruega patint com una mala cosa, i Mèxic, que soluciona la cosa en 30 minuts, davant de l'Equador.
2: La condició de l'anfitrió aquí ajuda, no? Canadà també va solucionar el seu partit en Sud-àfrica, encara que va ser pels pèls, però jo crec que el factor de jugar a casa, ser l'organitzador, jo crec que ajuda en aquest cas. Ara me'n recordava, no sé per què, d'Espanya 82, que va ser un desastre, però en aquest cas és total. Però en aquest cas sí que és veritat que les tres seleccions anfitriones ho estan fent molt bé. Estats Units, a part, està jugant bastant bé a futbol, tot i que l'últim partit es va mig a dormir. I jo crec que, sens dubte, el partit de Noruega defineix el fet de tenir una referència com és Haaland, no? I México, pues, compta, perquè ho està fent molt bé, ho va resoldre per la via ràpida contra Equador, que no és poca cosa, i són bones sensacions. Jo crec que, sobretot, quan arribem a quarts de final, ja no dic que la següent, ostres, veurem eliminatòries brutals, tot i que a vegades em fa una mica mandra pensar, perquè hi ha molts partits que veus ja a la mitja part, fins i tot, a dir, aquest partit va a la pròrroga, aquest penal va als penals. Sí. No? A vegades m'ha donat algun partit la sensació aquestes, i lamentablement no incertes, perquè els equips, les seleccions, tenen bastanta por a perdre,
0: Sí, molts uns a uns, no? És allò de l'un a un. Però a la jornada d'ahir diríem que finalment la lògica es va imposar, no? La lògica es va imposar. Ara em criticareu, no? Però és un Mundial... Ara no tinc ganes d'aixecar polseguera, però és un Mundial que fa una mica de bola, massa equips, partits que costen de
1: pair.
0: Exacte, d'empassar i...
2: Jordi, clar, això és perquè te'n vas a dormir o a sopar massa d'hora, jo crec, perquè veure la gent de 3-4 partits al dia, jo fins a la 1:30-2 m'arribo a veure'ls, el de les 3 i les 4 no, només he vist el d'Espanya-Uruguai de les dues. Sí, clar, molt
0: massa jove,
2: sí,
0: massa jove.
2: Faig 50 l'any que ve.
1: Què dius? No pot ser, home. 50 ja, mare meva.
2: No, l'any que ve, espera, d'arribar encara.
3: Però si és un pipió...
2: Però és veritat. Del primer mundial que me'n recordo és el 86, de Mèxic. I els partits també eren... Clar, vosaltres en sou una mica més veteranos que jo.
0: No me'n recordo de la primera victòria d'Uruguai.
1: De la primera...
2: Això què? El 34?
1: No, el 30, el 30. El 30, el 30.
2: Mira. Ah, no, te'n recordaves tu, Albert.
0: Jo recordo... Jo recordo la final del 74,
1: Alemanya Federal.
0: Amb el gol inicial d'Holanda, el Joan Bloch que no parava ni un taxi.
1: El penal a Neskens, bueno, el penal a Curitiba, exacte, i el gol de Neskens, correcte.
0: Sí. I el Joan Bloch que no parava ni un taxi, el porter d'Holanda.
1: Correcte. Tornem al món en color, sisplau. Demà, Bèlgica ha de prendre nota de tot el que està... Ui... Ha de prendre nota de tot el que està succeint. Ho dic perquè el rival és Senegal. I Senegal no és campió d'Àfrica perquè la Confederació Africana la va liar gorda.
2: Està fent bon paper, no, els equips africans? Els equips africans estan fent bon paper. Sí. I els equips europeus les estan passant magres. No sé. És que tots són senyals. I la veritat és que, de la mateixa manera que el futbol europeu es va posicionar durant molt de temps com... equips que no tenien ombra, ara jo crec que l'evolució del futbol africà és una evidència, no? I cada cop veiem més jugadors africans jugant a Europa i equips importants. Ja no dic avui el que ha marcat amb el Congo, que juga a l'Almeria, segona divisió, però jo crec que l'evolució dels africans és una evidència. I el físic és una evidència que a vegades suplanta la tècnica. I compta Bèlgica, perquè jo Bèlgica sempre... A veure, amb Robert Martínez m'agradava millor que ara. Però és que jo insisteixo abans, igual a tot.

0: molt i que no se'n refin, que no se'n refin els belgues. I la senyal de Senegal d'haver guanyat sí i després no la Copa d'Àfrica, jo crec que és una dada per tenir en compte.
1: Jo poso favorit Senegal, eh?
2: Tu poses favorit Senegal tenint Bèlgica el millor porter del món, Jordi?
1: Sí. Jo crec que dels equips africans el veig en capacitat. És a dir, d'entubi, quan comencen els partits, no li dono opció a l'equip africà. En aquest cas, sí. No et diré un 70-30, però un 45-55, sí.
2: Bueno, és veritat, que Bèlgica s'assembla com una castanya a la gran Bèlgica del seu millor rendiment, eh? Però, en fi, per acabar amb el repàs del que ens espera abans del nostre partit, i ara entrem en la darrera hora, a les 2 de la matinada, partit que veurà sol el José Agustín Gómez i un parell d'amics més, a Santa Clara, a l'estadi dels 49ers de San Francisco, l'Estats Units de Mauricio Roberto Pochettino i Bòsnia-Herzegovina. Estats Units ha estat jugant bé, eh? Menys l'últim partit de la fase de grups, que ja tenia la cosa feta. Mèlic, almenys a mi m'ha agradat.
1: Sí, i crec que guanyarà, tot i que els partits han de jugar, evidentment, i no són pitonissos, no? Però crec que local, primera eliminatòria d'aquests setzens, li dono un marge interessant als Estats Units, no només perquè organitza el Mundial, sinó perquè ha fet bons partits, com he comentat, i clar, Bòsnia tampoc no és un gran rival, tampoc. És a dir, bé, és un partit que si segurament es jugués al Mundial a Bèlgica, diríem que els Estats Units també és favorit, doncs si juga a casa seva, més que més, no? I bé, a veure com acaba aquesta selecció d'Estats Units amb Pochettino, no? A veure com acaba.
2: Li va demanar a Trump que arribessin a la final. Soldado.
1: Home, final.
2: Va posar una cara al Mauricio que no vegis. Josep? Tens la caiguda del Josep. Ara de seguida el recuperem. Abans, si us sembla... per mi és Jordi, anem amb la darrera hora, José Agustín Gómez, de la selecció espanyola.
3: Una selecció espanyola que ja es troba a Los Ángeles, on demà, a les 9 de la nit, hora nostra, jugarà el seu partit de vuitens de final davant Àustria. A l'entrenament d'avui, bones notícies, Jeremy Pino i Víctor Muñoz han pogut treballar amb la resta de companys. En canvi, Nico Williams segueix exercitant-se al marge. A la prèvia, Pau Cubarsí ha parlat de la importància de guanyar per sobre del joc que puguin fer.
4: Bueno, sí que yo prefiero siempre ganar, eso es lo primero, y si se puede jugar bien, pues mejor, pero creo que lo importante en estos torneos que son tan cortos y tienes que ganar todos los partidos, que lo más importante es ganar. Hombre, si quieres ganar el Mundial tienes que ganar todos los partidos, ahora ya empieza los partidos que cualquier error te puedes ir para casa y tenemos que tener esa mentalidad para ganar todos los partidos que quedan.
3: Per la seva banda, Cucurella segueix el mateix camí i defineix el partit de demà com una final.
5: Bien, yo creo que bien, al final ya llevamos tiempo aquí, ya nos adaptamos un poco, sabemos que quizás es un poco menos habitual de lo normal estos viajes, las largas distancias, pero bueno, al final eso no es excusa, todo el mundo tiene que viajar, todo el mundo ha jugado muchos partidos esta temporada y nada, yo creo que con ilusión todo se olvida y mañana para nosotros es una final, el partido quizás más importante del año. Creo que ayer lo dijo Lamin, yo prefiero jugar mal y ganar el partido que jugar bien y irnos de vacaciones, o sea que eso también es una cosa importante, que hay días que no vamos a estar lo fluido que queremos, no va a salir nuestro mejor fútbol, pero el equipo tiene que competir hasta el final, que lo más importante es que el equipo gane, pasar de ronda, que al final luego nadie se va a acordar si hemos jugado un partido o dos bien, si llegamos a ser campeones, eso es lo más importante.
3: El suec Glenn Nieberg serà l'àrbitre del partit que es disputarà a l'estadi de Los Ángeles.
2: Per cert, parlant d'àrbitres, i ara us demano parer sobre el partit d'Espanya i d'Àustria, ja coneixem tots els àrbitres dels setzens de final al complet, i únicament, no hi ha cap espanyol, únicament un ha pitat el Brasil-Haití, ha estat arbitrat per un àrbitre espanyol. Us recordo...
0: Fernández, no?
2: Correcte, el canari. Us recordo que el Mundialet de Clubs, que va començar aquesta temporada, que sembla fa 5 segles d'allò, no va haver tampoc, per part de la FIFA, cap àrbitre xiulant. Això és just, no injust, reflexa el nivell arbitral en escala mundial del nostre país? Com ho veu, el Mèlic?
1: Diria aquell, no hace falta decir nada más. Sí, jo diria que sí que és cert que els arbitratges d'aquest Mundial, excepte aquell gol anul·lat a Alemanya i tal, són molt bons. El d'avui del Congo-Anglaterra ha estat sensacional. Per mi ha estat un arbitratge

0: És superprofessional. No, no superprofessional, tots ho són, superbé. Jo crec que l'arbitratge espanyol té un problema. Té un problema, primer, que deixa protestar massa els jugadors que hi ha en els partits, és a dir, els jugadors condicionen els jugadors, les banquetes, i això també s'ha de valorar. Al final, el pobre àrbitre està molt sol, no? I davant d'aquesta situació, l'àrbitre espanyol crec que no té... no es fa respectar. N'hi ha molt poquets que es facin respectar. No poden estar criticant-lo, no poden... Ves al bar, ves aquí, ves allà. Aquí ningú està dient que vagi els àrbitres al bar, de moment, amb alguna excepció. Per tant, potser també hauríem de fer aquesta reflexió que el futbol espanyol està molt contaminat de protesta, no? Dit això, el nivell de l'arbitratge espanyol és baix.
1: Josep?
2: Uf, és que jo amb això, sincerament, no tinc una clara opinió, perquè és veritat que aquí a la Lliga Espanyola ens dona la sensació que el nivell no és molt alt, però jo els veig més professionals en alguns àrbitres espanyols que alguns que estan pitant certs partits del Mundial. Jo crec que penalitzen els comissaris de la UEFA els àrbitres espanyols quan piten a Europa, crec, eh? Vull pensar, perquè al final un àrbitre espanyol està més acostumat a pitar partits d'exigències un àrbitre italià-anglès que no diré cap país per no faltar-li el respecte, però per exemple si vau veure l'Espanya-Uruguai allò era una carnisseria i l'àrbitre no ho va saber parar en cap moment, i era una evidència, era un partit de futbol d'empreses on l'àrbitre no sabia realment agafar el xulet i parar a un que anava amb una destral, l'altre que anava amb un martell, l'altre que anava amb una metralleta. Era lamentable el joc d'Uruguai cap a Espanya i no va saber-ho parar, i les seves decisions realment em van semblar que estaven fora de control de qualsevol partit, i aquell senyor estava designat per la FIFA per decidir un partit que en teoria en aquell grup era el més important. Sí, no parla bé del futbol espanyol que a nivell d'àrbitres no hi hagi, diguéssim, una espècie d'estatus alt, però jo crec que veient els 3, 4, 5 millors de la Lliga Espanyola, molts podrien estar arbitrant al lloc d'altres que realment per mi no tenen nivell al Mundial. La sort que tenen en aquest Mundial és que el VAR actua bastant ràpid, no hi ha tantes interrupcions com la Lliga Espanyola, on l'àrbitre és veritat que té o vol tenir molta participació, molt de protagonisme, i allà al Mundial jo crec que estan tots una mica com més reservats, no? Més allà de les pauses aquestes d'hidratació, que són una autèntica estafa pel futbol, però és veritat que es perd menys temps en el VAR. I ara, reculant el partit d'aquesta tarda, el penal que heu vist que li han, bueno, no li han pitat, però que ha reclamat Anglaterra, sí. aquell penal a Espanya el piten sí, perquè correcte. Interpreten que com que hi ha contacte ja és penal, i l'àrbitre ha estat intel·ligent de dir, a veure, el porter no té més remei que posar la malla i el contacte existirà, però qui busca el contacte, el davanter o el porter? És el que sempre diem, a la Lliga espanyola es pita això, i avui no s'ha pitat.
0: Correctíssim. En aquest Mundial se segueix més la influència del joc que no pas allò que busquen els jugadors, i en aquest sentit torno a insistir que a Espanya tots els jugadors i els entrenadors busquen sempre enganyar l'àrbitre, i aquí i allà, i ara ves al bar, i clar, l'àrbitre al final també, el pobre, són certs humans. Jo crec que hi ha massa soroll en els partits de la Lliga de Futbol Espanyola, massa soroll, i hauria d'haver-hi més calma.
3: Demà al SoFi Stadium de Los Angeles, 9 de la nit hora espanyola, Espanya-Àustria. Ahir escoltàvem en entrevista al Jordi Gil, el nostre company i amic Jordi Gil, i contertuli habitual també d'aquest programa, a l'Eric García dient: "Somos los mejores del mundo". Avui li han traslladat al Baena, el jugador ex del Villarreal, ara a l'Atlético de Madrid, i ha dit: "Es normal que Eric diga eso porque lo pensamos todos, que para nosotros somos la mejor selección del mundo, los vigentes campeones de Europa". Jo pregunto, això de l'autoelogi és bona senyal o mal rotllo, Mèlic?
0: Aviam, si hi ha confiança, doncs endavant. Jo crec que aquesta selecció mereix una confiança. Ve de guanyar una Eurocopa, ve de guanyar una Lliga Nacional d'aquestes que fa la UEFA. És a dir, és una selecció que fa molt de temps que no perd, és una selecció que no ha encaixat encara cap gol, que no està jugant gaire bé en aquest Mundial. Cert, no està... No està jugant com l'última Eurocopa que va guanyar no fàcilment, però un bon futbol a Alemanya, Anglaterra i França. Que ho hem de recordar. De vegades, quan es fa una anàlisi de la selecció espanyola, sembla que Espanya arribi de guanyar els històrics.

0: històrics, amb tot el respecte als meus amics del Martinenc. Que no. Espanya és una selecció amb solvència.
1: Home, a veure, ha guanyat una Eurocopa, ha guanyat una Copa Nacions, ha perdut una altra. Compte, vull dir, jo crec que Espanya té total reconeixement a Europa i al món com per ser considerada una de les millors del món i guanyar-la, més enllà de les individuals que té, però compte, que Espanya, després de la travessia en el desierto de los Lopetegui, Hierro i tot el que va venir després, Rubiales i tal, compte, que després s'han fet bé les coses, eh?
0: Ara, clar, això, que demà es pot perdre, hi ha una opció, evidentment, és un joc i es pot perdre, evidentment. Ara, jo crec que la confiança que ha de tenir el combinat espanyol és de guanyar, i a més perquè Àustria, sí, recordarem el Mundial del 78 que va guanyar amb aquell gol de Hansi Krankel, vale, d'acuerdo, però que no, que en principi la selecció espanyola hauria de guanyar el partit, però el futbol és futbol i demà pot passar moltes coses en el partit, una expulsió, un penal.
1: Mira, Jordi, la gran avantatge d'Espanya és que l'hòstia que s'havia de fotre ja se la va fotre.
0: Ja. Ah, correcte.
1: La bufetada se la va fotre, va ser contra Cabo Verde. I van estar quatre dies llegint tot tipus de crítiques i llavors van enfadar perquè la premsa els criticava. Ara saben perfectament que això no pot tornar a passar perquè ara ja el marge d'error és zero. Llavors és un avantatge, perquè si vens vivint de l'elogi, doncs segurament te la fots, no? Com li va passar a Alemanya.
0: I que li pot passar a Argentina, eh? Ojo, també.
2: Home, clar, li pot passar a un altre.
0: A tothom.
2: Clar.
0: A tothom. Però, aquesta selecció s'ha guanyat crèdit i confiança i, per tant, jo crec que demà, si tot va bé, han de guanyar i després sí que possiblement hi ha seleccions, França, que l'hem vist molt bé, no? Però bé, els partits s'han d'anar jugant i Espanya crec que té un crèdit per tot el que s'ha fet fins ara. No pel que s'ha fet fins ara, demà s'ha de guanyar, no serveix per res, demà és un nou partit, però al principi tota la confiança, no? Tota la confiança. I crec que mica en mica l'engranatge va millorant. Sí que és cert que possiblement el cor del...
1: Si juga Olmo, sí.
0: Pedri no acaba
1: d'estar... Si juga Olmo, eh?
0: Sí,
2: permeteu-me perquè entreu en la dissecció de l'11 i per aquí vull anar. Per fer-ho, us recordo l'11 davant l'Uruguai, que convindrem ha estat el partit amb més exigència fins ara, eh? Simón sota pals, Llorente, Cucurella als laterals, Laporte, Cubercí a l'eix de la defensa, Rodri, Merino, Pedri al mig del camp, Baena, Lamín i Oyarzábal a la davantera. Sobre aquest 11, què tocaria el Josep Soldado? Si tocaria alguna
1: cosa. A mi l'equip que va jugar contra Aràbia Saudita, va guanyar 4-0, em va agradar molt. A mi em va agradar que jugués Porro a lateral dret, més que Llorente, i sobretot em va agradar que jugués
2: Olmo.
1: Jo, per mi, la clau és Olmo. Per mi, és que, en sèrio, a darrere estem bé. Unai Simón no sembla el porter de l'Atlètic de Bilbao, amb tot el respecte, sembla el porter d'un...
2: Dona-li temps.
1: És veritat, quan juga amb Espanya, Unai Simón... Sempre en fa una i encara no l'ha feta.
2: Ja.
1: Però estarem d'acord que Unai Simón, quan juga amb la selecció espanyola, doncs té un nivell doncs comparable al del Joan García del Barça i al del Raya de l'Arsenal, saps? A mi la sensació me la dono... Quan juga amb Espanya, miro els mèrits a la Lliga, doncs li donaré la titularitat a un altre porter, segurament a Joan García o al propi Raya. Però venint al que estem parlant, jo crec que hi ha consistència defensiva, l'equip defensa bé, la prova és que no han queixat cap gol. Jo crec que a mi, si manté la defensa de l'altre dia, em sembla bé, si vol entrar Porro per Llorente també, però és que, de debò, jo per mi la clau al mig del camp barra atac és Dani Olmo, és a dir, vam veure una Espanya molt diferent quan va jugar de titular Dani Olmo contra Aràbia, a diferència dels partits amb Cabo Verde i Uruguai on ell no va aparèixer. Va aparèixer després en els últims minuts i l'equip va tenir més frescura, segurament perquè s'entén millor amb Lamín, perquè s'entén millor amb Pedri, amb Ferran Torres, si és que acaba jugant alguna estona, que jugarà alguna estona, tot i que jo crec que no serà titular, òbviament. Però per mi la clau és que jo, de debò, si li dono moltes garanties a Espanya demà si juga Dani Olmo. M'agrada quan juga al Barça, però és que amb la selecció crec que és un jugador imprescindible. I De La Fuente no sé si és que té poques lesions, perquè sabem que és un jugador que a vegades té aquesta tendència, de moment fa temps per sol i toquem fusta que no es lesiona, però per mi la clau és Dani.
2: El problema, la resta, el problema, Jordi, és aquí, el problema és el de sempre, no? És a qui treus. O sigui, per proposar, tots estem a temps. El problema és a qui treus. Clar,
1: Merino.
2: Merino, Merino. Clar, és l'opció, però...
1: A mi Merino...

0: No, a mi Medina tampoc em va agradar l'altre dia contra Uruguai.
1: Bueno, també, tampoc ha arribat en el seu prime, ve de lesió, també.
0: Vull dir. És que De La Fuente ha convocat a jugadors que surten de lesions, ho sabem perfectament. Mira les conseqüències amb Nico Williams, amb el propi Merino, Rodri tampoc està al 100%.
1: Víctor Jordi Muñoz endavant, no ha entrat a l'entrenament amb el grup fins avui.
2: Sí. Jo veig que Pedri li falta no sé si és Pedri que no es troba del tot bé, o no sé si els acompanyants de Pedri fan que llueixi Pedri. Tampoc sóc entrenador, no? Però jo crec que Pedri és un jugador que sempre surt, no? Però no acaba de va acabar la Lliga també una mica, suposo que pensant en el Mundial ja, però ha de lluir més Pedri, no? en aquesta selecció, i no sé per què no acaba de lluir, si és perquè ell no està bé.
1: Home, hi ha jugadors que porten molta tralla,
2: Molta tralla. Els que van participar en allò que deies tu del Mundial de Clubes, sí, deuen estar ja
1: fosos,
2: que deuen dir les vacaciones para cuando, no?
1: Correcte.
0: Però això els hi passa a totes les seleccions,
2: Sí.
0: La francesa, tots.
2: El millor de la selecció espanyola de moment és Cubarsí Laporte, tot i que evidentment tampoc hi ha hagut un rival que ens hagi que hagi apretat molt, però sorprenent aquesta parella de centrals, i m'agradaria que demà Pedri s'aixequés amb molta moral, perquè crec que és el diferencial d'aquesta selecció espanyola.
1: És el termòmetre, estem totalment d'acord. Però què tocaries tu? Què tocaries tu, Jordi, de l'11? Què tocaries?
2: Doncs mira, jo igual trauria Merino, fixa't el que et dic, i posaria... Sí, Olmo, posaria Olmo. I potser també trauria... Bueno, és que Àlex Baena va jugar força bé l'altre dia. Bé, trauria Merino i posaria Olmo, i m'atreviria de vegades a posar en dubte el paper de Rodri. Però clar, és un Balón d'Oro fa 2 anys, i que ho digui...
1: I surt de lesió.
2: No em podria matar. Sí, però no l'acabo de veure fi tampoc. És a dir...
0: El dubte al mig del camp potser és si té... El dubte al mig del camp potser és saber si li donarà galons o no a Fabián, perquè li va donar inicialment... Però Fabián sembla com que, no sé, que no acaba de donar la talla, no?
2: No.
1: Va estar molt fluix, molt fluix contra Capel.
0: Sí, molt fluix.
2: Sí, i també Gavi, però, per exemple, m'agradaria que Pedri estigués al costat d'un altre jugador que no fos Rodri. Clar, és molt arriscat, això.
1: Ja.
2: Perquè igual és el Pedri el que no està bé.
1: Zubimendi. Però clar, és que Rodri és el capità, no és únicament la pilota d'or, és que a més és el capità.
2: Zubimendi i el mateix Gavi, mira què et dic, eh?
1: Ja.
2: No ho sé, però bé. I després ha de tenir minuts, evidentment, el Ferran Torres. En algun moment ha de tenir minuts Ferran Torres, crec que... està fallant, però és un jugador que porta molt treball, i demà farà falta aquest treball que sempre porta Ferran Torres de davanter centre, no a la banda.
1: Molt bé, doncs insisteixo, demà al voltant de les 11, 11 i escaig, esperem no arribar a la tanda de penals, esperem que no, sortirem de dubtes i veurem a Espanya els vuitens o cap a casa. Canviem de temes, quarta etapa de la mitjan. Avui Javier Tebas ha dit que el Barça, això, els aires acondicionats, m'està començant a afectar, em dono compte.
2: Sí.
1: Javier Tebas ha dit que el Barça...
0: O la humitat del Palau Blaugrana.
1: No, què va. És...
0: O la humitat del Palau Blaugrana.
1: No, això són els aires acondicionats.
2: No, el Palau Blaugrana darrerament sobre la música quan no hi ha partit.
1: No, la música, el bàsquet s'obre sempre, ja t'ho dic ara. Sobretot el volum que la posen i l'estridència a la que la posen. Dic, avui el president de la Liga, Javier Tebas, que ha estat present allà amb l'acte de proclamació de solemne de Laporta, ha dit que el Barça ja està sanejat i Mèlic a l'alçada de qualsevol altre club a la Lliga. Mentre respons, vaig a tancar l'aire.
2: Això què vol dir? Que ha de ser llarg o curt? Que està molt lluny.
1: Tornaré cap al micro.
2: Val.
0: Jordi, això és un truco de ràdio, això. Tu hauries de saber
2: això. Sí. Ara hauríem de posar el Sultan of Swing, no?, dels Dire Straits, i ara...
0: Sí. Però en qualsevol cas, la frase de Tebas és una pantuflada Florentino, està claríssim. Ara que s'ha mit de la porta, li fot la pantuflada a l'altra.
2: Clar, amistades peligroses. Això és allò de... Ara hi ha com una espècie d'enemic comú, no?, que és el Real Madrid. Hem de posar una mica de mantega amb l'Atlético de Madrid pel tema de Julián i ens posem de cara amb el Tebas, no? Vull dir, és una mica... allò de la veleta, no? Segons on bufa el vent, m'hi poso, no? Però bé, Laporta és el nou president del Barça, quart mandat ja, ostres, això
1: quart, sembla
2: que... Quart, ostres, t'ho juro, et vés dit el segon, eh? Quart mandat...
0: Fins al 2031, ara, fins al 2031.
2: Buf! Sí, sí. Mentre no caigui en l'autocomplaença, doncs que continuï el senyor Laporta, perquè quan cau en l'autocomplaença és quan comença a haver-hi problemes a Can Barça. El gran sustent del Barça és un senyor que es diu Hansi Flick, que va plegar no sé quin dia i no sabem de res d'ell, i no surt a cap diari dient
0: avui estava a l'acte. Sí, sí, avui ha anat a les seves vacances. I ha anat a l'acte en persona.
2: Però no ha xerrat.
0: Sí, sí.
1: No, li tocava.
2: És normal que hi hagi anat, com suposo que hi haurà anat doncs, els altres entrenadors de les seccions del Barça, no? O altra gent
0: sí,
2: del Barça.
0: Correcte. El del Barça de bàsquet no, perquè no...
1: No, està a camí de Dubai.
2: No sabem qui és.
0: De fet, us diré una anècdota. Us diré una anècdota, Albert Herrán, que sap de bàsquet un munt. Quan a les 12:30 era l'acte, que estava arribant tothom, tots els entrenadors de totes les seccions, sortia per la porta del Camp Nou amb el seu Lexus, Xavi Pasqual. Imagineu-vos la situació i tal. M'ho ha dit un periodista, no diré el nom per si no vol que se sàpiga, però els contrastos del matí que hem viscut allà, no? La glòria i la presa de possessió del president, el que deia el Jordi, tots els entrenadors, menys el de bàsquet, que primer no sabem qui serà, i el que encara té... Bueno, no sé si té contracte en vigor o no, però en qualsevol cas que no seguirà, doncs marxava per no estar allà a les instal·lacions.
1: Molt bé.
0: Perdona l'incís, eh?
1: Perdona, em serveix per fer punt i a part, però per seguir amb la mitjan, perquè Laporta, l'escoltem, ha confirmat l'oferta del Barça per Julián Álvarez. Això sí, amb data de caducitat, com els iogurts.
3: Lo que hemos hecho ha sido hacer una oferta de club a club. La hemos hecho pues con luz y taquígrafos. El Atlético de Madrid sabe de esta oferta. Nos ha contestado que no vende. Que no vende. Y entendemos que no vende porque no tiene alternativas, que fue lo que se me dijo a mí personalmente. Y dije que cuando tengan alternativas, si quieren, esta oferta está vigente, nos interesaría pues hacer la operación.
1: I el president de l'Atlético de Madrid, que en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya ha assegurat amb contundència explícitament que no el vendran, Julián.
4: Pues no puedo opinar nada. Todos sabéis exactamente cuál es la situación, que es un jugador del Atlético de Madrid y que seguirá siendo un jugador del Atlético de Madrid. Bueno, nos pilló de sorpresa y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid, que nosotros no tenemos ninguna oferta de nada ni de nadie y que, aunque hubiera ofertas, no lo queremos vender. No estamos dispuestos a venderlo.
1: No estamos dispuestos a venderlo. ¿Encara et sembla, Meli, que això una estratègia de negociació o comences a pensar que realment l'Atlético no vendrà Julián Álvarez al Barça?
2: Home, si escoltem el seu president, no el vendrà, no? És a dir, si fem cas aquestes paraules. Jo, quan es telegrafia tant un fitxatge, al final no acaba succeint, no? La veritat és, si Hansi Flick ara sortís a fer un comunicat i diu que vol a Julián, doncs, que suposo que sí, que el deu voler, doncs que el Barça faci tots els esforços per fitxar-lo. Tinc molts amics de l'Atlético de Madrid que tenen ganes que Julián marxi, que diuen que nosaltres hem vist 3 partits, quan juga contra el Barça, quan juga contra el Madrid, els de la Champions, però que la resta dels 36-37 partits que ha jugat Julián ha marcat, crec que 8 gols i 3 contra el Rayo, i això em fa patir una miqueta, no? Allò que diguis, ostres, aquest Julián què tal?
0: I a la Champions ho va fer molt bé, compte.
2: Al final, sí, però contra el Barça.
0: Contra el Barça també, però a la Champions ha rendit.
2: Titular, no és titular amb la selecció argentina, va ser més titular amb la selecció argentina fa 4 anys que ara. I amb l'Atlético de Madrid... Clar, bueno, i amb l'Atlético de Madrid no acaba de... Potser per culpa de l'entrenador, i evidentment amb el City tenia Haaland allà davant, no? és que de vegades també... Ah, Flash Gordon, no? Què tal el Gordon? I què tal el Julián? És que... No ho sé. Ara, clar, si hem
0: de fitxar... De tota manera, necessites un davanter, Jordi. Sí, un davanter. Sí. Ha marxat Lewandowski, Ferran Torres clar. No et dona totes les garanties i veurem si segueix o no segueix. Has de fitxar algú. I la referència davant, jo crec que ara, per ara, dins dels esquemes del Barça, és Julián Álvarez. I l'acabarà fitxant el Barça, estic convençut. L'única dubte que tinc és saber per quina quantitat. Si seran 150, 140, 130. I l'Atlètic està fent el que fa encarir el producte, que ja de per si el rebaixa perquè va posar aquella clàusula de 500, i està buscant un davanter al mercat, i quan el tingui, cosa que ja ha insinuat la porta perquè és una qüestió òbvia, l'Atlètic doncs ja s'obrirà en canal per negociar, perquè evidentment no pot retenir un jugador, perdre calés i no anar al mercat per reforçar-se. És a dir, això és una història tan vella dins del futbol, l'escenificació que s'ha denunciat al Barça a la UEFA perquè un jugador en contracte no pot negociar amb un altre club. És que no ho va fer l'Atlètic de Madrid quan va fitxar Sorlo, quan va fitxar Griezmann en el seu moment per la Real Societat, i així molts altres jugadors, amb Julián Álvarez precisament quan estava al City. Bé, jo crec que és un teatret, i també diré una cosa, escoltes a Cerezo i escoltes a Laporta talla el bacallà al Barça, Cerezo no talla el bacallà a l'Atlètic de Madrid, el que mana Gil Marín.
1: No, ara és Apolo.
0: Bueno, Apolo, no. Però Gil Marín és el que està...
1: Sí, però el que posa la pasta és Apolo.
0: Sí, d'acord, però si posem una balança a Cerezo i Gil Marín, ja sabem perfectament qui és el que talla el bacallà.
1: Això sí.
0: I Cerezo diu el que li diuen. Si l'altre dia li deia Julián López
1: Sí.
0: No, però bé, això és un altre... És un altre tema. Vull dir, també la campanya de desprestigi cap al Barça promoguda a xarxes socials pel seu community manager és ridícula.
1: No, el community manager no ens equivoquem. O sigui, el community manager, jo no dic si és campanya de desprestigi o deixa de ser. Jo el que dic és que un community manager de qualsevol empresa, futbolística o no, executa si li ordenen. Si no li ordenen, no executa.
0: Exacte, però jo et diré, com a jefe teu, Albert, et diré, Albert, desprestigia el Barça, o hi ha moltes maneres de fer-ho, o busca una manera on ens fem forts. Hi ha moltes maneres de fer-ho. Jo potser no sé fer-ho, com que sóc el teu jefe i t'he contratat a tu, que ets el community manager, busca la manera. Llavors jo crec que aquí l'Atlètic de Madrid ha quedat molt mal parat, i el ridícul serà espantós, perquè sabem que les xarxes socials tenen la seva repercussió quan Julián Álvarez es vesteixi de blaugrana, i no tingueu cap dubte que serà així.
1: Ah, sí? No he de tenir cap dubte?
0: Jo crec que no. Jo és que no dubto, és que no. És que l'Atlètic de Madrid està buscant davanters. Si està buscant davanters, els vols fitxar.
1: Ja, però no, acabes d'escoltar la porta dient que li han dit que no tenen alternativa.
0: No. Ha dit la porta.
1: Sí, que a l'Atlético de Madrid li van donar el no perquè no tenien alternativa.
0: Sí, clar, però estem parlant de fa 2 o 3 setmanes, al mes de juny. És a dir, fins al 30 o fins al 3 de setembre ja... i ha marcat, és a dir, serà que no tindrà temps l'Atlètic de Madrid de fitxar un davanter? Òbviament, abans d'entrar has de deixar sortir, però jo crec que és posició negociadora del Barça, com també dient que la seva oferta s'acabarà un dia determinat, com per posar pressió a l'Atlético, perquè és que què vols fer ara amb Julián Álvarez? És a dir, tu creus que l'aficionat de l'Atlético aplaudirà a Julián Álvarez? És que no voldran veure'l ni en pintura ni que es posi la samarreta de l'Atlético. És a dir, aquest jugador ja està fora i l'Atlético ho sap perfectament.
2: Sí. Per cert, que deu quedar poc i m'agradaria que la gent que està escoltant el programa...
1: Un minut, menys.
2: Que Rafa Jodal i Pablo Carreño estan fent un molt bon partit
1: a
2: Wimbledon.
1: Sí.
2: Està guanyant el Pablo Carreño, 3-6, 6-3 o 4. Vull dir que perquè és que a mi m'agrada molt el tenis.
1: Anava a dir, no me jodar. No, però sí.
2: Oi.
1: No, home, que és el seu cognom. És el seu cognom, no me jodar. Escolta, ho deixem amb un minut d'humor aquí, nois, aprofito per desitjar-vos molta salut per vosaltres i tots els vostres, i que tingueu un estiu magnífic. I ja sabeu que us perseguiré en quan comenci a rodar la piloteta rodona altre cop a mitjans d'agost. Josep Soldado, a 3Media, a la Sexta, ambaixador de Palamós al món. Gràcies de debò, cuida't.
0: Salut, una abraçada per tots.
1: Jordi Meli, erudit del futbol català, contertuli de Catalunya Ràdio i tot tema ràdio L'Hospitalet. Això és casa teva i ho saps. Bon estiu, cuida't.
2: M'agrada que em persegueixis. Bon estiu a tothom.
1: Seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya.
5: ¿Qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues, ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: ¿Qué? Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
8: Un gran número de personas han perdido la vida en Venezuela y se prevé que la cifra aumente. Muchas están heridas y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de